no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un enganyi. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: stress.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: catalana, con los figaflaua, tu saps, aquí la mosqui.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deies, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La ronda litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C-58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès, i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la ronda de dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C-16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cues a la C-17 a Parets del Vallès.

0: central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir, i puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
3: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
5: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
6: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
4: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
2: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
7: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
8: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tot el Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim l'R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, però és que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
9: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura important.

0: importantíssima. Yeah. És el quart cinturó ferroviari, exacte. I el, la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la, la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
2: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
3: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
4: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
5: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: En una altra ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una 30ena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
6: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
6: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb el sindicat serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
8: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
6: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
9: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
1: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
10: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió a 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
11: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
10: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
5: Però a poc a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
12: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
10: A més, vinents s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllà, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
1: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg, que es marca l'objectiu d'estrenar al Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
13: I'm really happy, you know,
14: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín, es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb dues jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
15: Patint fins al final, però dues jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit a més a casa davant la seva afició en guanyar un rival directe com era el Gran Canària gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
16: Va ser una temporada dura amb dues dinàmiques llargues de resultats que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
15: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara 2 partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens i el segon lluny de Lleida contra el Múrcia.
1: La temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
9: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001 La Creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
17: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via Laietana 43.
9: Clara Segura, Emma Vilarasau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: La catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els Marrecs de Sal estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la Diada Especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels Marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla La Principal de Llobregat ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
18: La xarxa de comunicació local. Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
19: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també a aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya Central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 7:45 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
2: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir d'anoia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
4: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses grans, petites i mitjanes que hi ha en aquests territoris. No?
5: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
3: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar doncs les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia.
1: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
6: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació, solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
1: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
6: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
1: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
6: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà, i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
1: I acabo, Joan Carles Almerón, quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
6: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó, sí.
1: Doncs a Joan Carles Almerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
6: Gràcies, fins la propera.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
7: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins del marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
8: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
9: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
12: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
11: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
13: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
11: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un 11:45 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls, al nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
14: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
1: El secretari secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
15: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bové 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
16: Durant uns dies tornem a l'essència de ser persones i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de la ple queden totalment difuminats.
1: En 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know,
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu 4è Mundial amb la canarinha. Aquesta nit quedarà definit el 2è finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el 3er i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
19: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el 3er i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
20: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
19: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
1: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club dos cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García, després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
0: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot unes curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
21: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001 La Creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
22: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via Laietana 43.
21: Clara Segura, Emma Vilarasau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signen en uns minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
3: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
2: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vagues i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. El tall es fa a l'altura de Montcada Bifurcació. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimecres. En uns instants serem en directe a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. També analitzarem un altre front de la protesta dels docents, el bloqueig a les colònies i a les excursions. En parlarem amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, crítica amb aquesta mesura de pressió dels sindicats. I el govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, en canvi, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'han encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Per comprovar, doncs, quin és l'estat d'aquesta via, hores d'ara, i també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs més o menys cap a 7:45 s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, i en aquest moment, en sentit sud, està tots els carrils oberts, se circula sense cap mena de retenció, però en sentit nord només s'ha pogut habilitar un sol carril i, per tant, n'hi ha dos encara detallats. Això està creant molta congestió, tenim uns 8 quilòmetres aproximadament en sentit nord, com dèiem, en sentit Barcelona, i per tant hem d'anar amb molt de compte, ja que s'ha de retirar encara la càrrega i s'ha de reparar el ferm.

0: com a via principal i amb més problemes, la A2 a Cornellà en sentit Lleida, on s'ha produït un accident. I compte, perquè en aquesta A2 hi ha 11 quilòmetres de lentitud entre Cornellà i el Pallejà cap a Barcelona. Molt bon dia.
1: I ara temps pel temps. Piano, piano, cada dia farà més calor. És així, Lluís Miquel Pérez? Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, a hores d'ara ja la temperatura és 2-3 graus més alta que la d'ahir i sí que és cert que són les 8 i pocs minuts del matí, per tant, la sensació de frescor és evident, però ja no fa el fred que feia ahir al matí o fa 2 i 3 dies i ja perspectiva que vagi pujant més la temperatura, fins i tot nocturna. El matí comença amb núvols que són més espessos a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també cap a les de Girona. Fa poca estona que hi ha 4 gotes a l'Empordà o a la Selva, ben poca cosa, i ja aquests núvols al llarg d'aquest matí s'aniran trencant i deixaran pas amb molt més sol, que escalfarà, ja diem, la temperatura ja aquest migdia, sobretot aquesta tarda, pujarà 3 o 4 graus respecte a ahir, per tant arribarem a fregar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests ruixats els tindrem sobretot entrada la tarda entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, la l'Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona i hem enviat, just davant de la Generalitat, i hem enviat, deia Antoni López i Alana Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
4: Hola, Helena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, al Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord, acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà, la reunió bilateral Estat-Generalitat, s'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de dos mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Helena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. Se signa l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alícia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres en un consell executiu extraordinari s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
1: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents, doncs, amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana

0: ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
2: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
3: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
1: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
0: Un projecte aquest que us acabem d'explicar, que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i que hauria d'estar finalitzat l'any 2041. Ara bé, aquest termini i qui ha de pagar l'obra aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
4: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
0: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
5: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: Avui també us expliquem que a prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició i viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. I quan són un quart de nou del matí, us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern, avui amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, però, un grup d'uns 200 docents talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, a l'altura en concret de Montcada Bifurcació. A Terrassa també s'han concentrat mestres i professors. Anem cap allà on hi tenim l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst fer els manifestants vallesans, terrassencs, en aquest cas, al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes, Carme. No podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu. No sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, ho provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia, gràcies.
0: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
6: A veure, les sortides, realment les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que si no, no et podries ni imaginar. No? Per sí, tant, és bastant essencial.
0: Si sí, les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una moneda de canvi en aquest conflicte?
6: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, i segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
0: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, sí, afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
6: Clar, per un alumne que acaba d'arribar o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir, anar a conèixer Catalunya, és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix, no? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur, no? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè donen amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat, no? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits, no? Conèixer les altres realitats ajuda a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur, no? Tant és una aposta de futur i per l'equitat.
0: Presidenta de l'associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de fer les paus entre sindicats, sí, i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa, que són a les protestes de mestres i professors a la cocapital del Vallès Occidental. Bon dia, Carme. Explica'ns què és el que tenen previst fer aquests manifestants avui aquí a Terrassa.
7: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix ens trobem en una de les rotondes principals d'entrada a la ciutat que el col·lectiu de professors i mestres doncs, han tallat fa uns minuts. Aquí, doncs, en aquesta vaga, en aquesta protesta territorialitzada, hi ha previst doncs, tallar la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista doncs, una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
0: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
8: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB, de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 8:45 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
9: I'm really happy, you know,
10: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
11: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
12: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
13: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
0: temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
14: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la Cluenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27. Pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
15: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
14: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat fa ben pocs minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls, com dèiem, a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern, avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac. Per saber-ne més d'aquest tall, connectem amb la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
3: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs sí, com comentes, just a l'arribada de la C-17 a la zona de... disculpeu, és que es mouen les pantalles del trànsit a Barcelona, doncs hi ha en aquests moments, doncs, en sentit Vic, que està tallada la via, i també en sentit Barcelona. La situació és complexa en aquests moments, sobretot perquè està tallant una de les vies que porta l'accés a la ciutat de Barcelona i la situació és complicada i, per tant, haurem d'estar molt atents a com evoluciona. A banda, ens acaben ara mateix d'informar que s'ha tallat l'AP7 per un accident a la zona de Banyeres del Penedès en sentit Girona per una topada entre quatre turismes i que l'accident on ja s'ha retirat el camí cap a Passaí a Santa Margarida dels Monjos en sentit Girona, només hi ha un carril obert en sentit a Barcelona i en 10 quilòmetres de lentitud. Per tant, al matí és complicat i us demanem sobretot que us mantingueu informats. Molt bon dia.
1: Doncs, precisament un dels fronts de pressió dels docents és el bloqueig a les colònies i excursions de cara al curs vinent. Al Notícies en xarxa n'hem parlat amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, que ha estat crítica amb aquesta campanya engegada des dels sindicats i ha volgut destacar la importància de les sortides per l'alumnat.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. En parlarem en uns minuts en conversa amb Ferran Cordón, coordinador del Campus de la Salut de Girona. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem, Suara a la portada, Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Ho han fet en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns les claus d'aquest acord.
5: Hola, Elena, bon dia. Serà la imatge i la fotografia política del dia. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signant avui, a partir d'aquesta hora, i aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. És una passa gairebé definitiva que aplana també de manera gairebé definitiva els primers pressupostos de l'era de Salvador Illa. Tot això després que el Consell Nacional Republicà hagi ratificat aquest dilluns l'acord pressupostari que es fonamenta sobre tres potes. La primera, la creació del tren orbital, aquest nou corredor ferroviari que connectarà les comarques del Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La segona pota de l'acord, assegurar i garantir la majoria catalana la gestió de la zona franca. I la tercera pota, incrementar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Amb aquest acord pressupostari, amb aquesta signatura de l'acord, després de la reunió a porta tancada que celebra també aquest matí el president Illa i el líder en República, s'activa més una agenda política i institucional molt potent, perquè mentre el govern continuarà negociant amb Comuns Serrells en la negociació pressupostària amb l'altre soci d'investidura, hem de recordar que d'aquí uns minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, compareixerà per donar més explicacions i detalls sobre el contingut de l'acord pressupostari que signen aquest matí els president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras. A més, continuaran, tal com t'explica amb Elena, aquestes negociacions amb Comuns. Divendres vinent es convocarà un Consell Extraordinari per aprovar l'inici de la tramitació pressupostària i demà dimecres hi haurà una reunió bilateral d'Estat-Generalitat per poder quadrar l'acord pressupostari amb els republicans atenent al quadre copotencial. Tot això passa a partir d'aquest matí, quan s'oficialitzarà aquest acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana, que plana ja de manera definitiva la tramitació dels primers pressupostos del president Salvador Illa al capdavant del govern. Recordem que Catalunya no té pressupostos nous des de l'any 2023.
1: Com ens explicaves, Anna, doncs, una setmana ben atapeïda de actes, per tant, una agenda política ben farcida. Gràcies, companys, que vagi bé. Ens ho repassava l'Anna. Ara, un dels punts claus d'aquest acord és la línia orbital ferroviària. L'Entesa es va escenificar amb un acte ahir a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, també d'Oriol Junqueras, i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible, que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte, doncs, que hauria d'estar finalitzat, ho reiterem, l'any 2041. Ara bé, aquest termini aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, mentrestant, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Minuts per arribar a 3:15 del matí. Els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, demà dimecres. Anem ara, en aquests moments, cap a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. Ho fem en connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst seguir fent aquests manifestants al llarg del dia d'avui, aquí a Terrassa?
10: Molt bon dia. Doncs, passades les 8 del matí, han tallat un dels punts principals d'entrada a la ciutat, han tallat el trànsit també de les carreteres que s'aproximen, i el que faran ara, doncs, és adreçar-se a poc a poc fins a l'estació de Terrassa Renfe, de Terrassa a l'estació del Nord, doncs, per adreçar-se a l'acte principal que es fa al Vallès Occidental, que és a Sabadell. Per explicar-nos una mica doncs, quina és la previsió del dia, estem amb Gerardo Sandoval. Ell és professor de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i representant de la CGT. Hola, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Quin és el plànic avui de protestes?
11: Bueno, el plànic és avui, doncs, continuar fent-nos visibles les nostres reivindicacions, que encara no són ateses per part del govern, i acabar avui a Sabadell a Serveis Territorials, que és on està la representació del departament al Vallès Occidental.
10: A Sabadell teniu prevista alguna acció, algun acte així diferent, doncs, per fer-vos sentir més?
11: Bueno, al final arribarem a Serveis Territorials i acabarem a l'Ajuntament, i allà, doncs, aviam què passa, què fem. Farem alguns parlaments i de moment és el que sé i és el que farem, de moment.
10: Després de molts dies de protestes i d'unes negociacions que no han avançat, m'imagino que les reivindicacions continuen sent les mateixes i més fermes que abans.
11: Sí, no? És que, de fet, parlant amb les assemblees, parlant, anant a centres a parlar amb la gent, el tema de la inclusiva és un tema cabdal que tothom es queixa de que no hi ha recursos, hi ha una manca de recursos impressionant. Això afecta les famílies, afecta els alumnes. Per tant, les reivindicacions no només són el tema salarial, que moltes vegades s'ha intentat criminalitzar el tema del salari. És que no només és salari, és ràtios, democràcia als centres, poder atendre els alumnes de manera correcta, que és el problema que tenim. No tenim recursos, manquen mestres d'educació especial, ens estem trobant amb molta diversitat de problemes i no tenim especialistes per poder atendre'ls.
10: Per tant, molts fons oberts que m'imagino que demà a la reunió doncs, amb el govern espereu resoldre. Gràcies, Gerardo, per atendre'ns avui a la xarxa, també Canal Terrassa. Bon dia.
11: A vosaltres, bon dia.
10: Doncs nosaltres ho deixem aquí pendents de com evoluciona aquesta jornada de vaga aquí al Vallès Occidental.
1: Gràcies, Carme. Moguda ara a Terrassa, que es traslladarà, com explicàveu, d'aquí a una estona a Sabadell. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig a excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la de l'associació Escola Entorn, que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la presidenta d'aquesta associació, la Cristina Búcar, que ha destacat que les sortides són essencials perquè els infants coneguin el territori més enllà de la seva bombolla.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació Esther Niubó i d'Interior, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar justament sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que també ha provocat protestes per part dels docents que la consideren desmesurada i injustificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. Avui també us estem explicant que el Consell Executiu ha d'aprovar aquest matí declarar com a projectes prioritaris dos grans campus de salut, el del Clínic Universitat Barcelona i el de Girona. Aprofitant aquest impuls institucional, volem mirar més enllà del tràmit per fixar-nos concretament en un d'aquests campus, el del Salut de Girona. Quin salt farà el territori en serveis, en recerca i formació i què té d'especial un projecte d'aquesta envergadura. En parlem amb el seu coordinador, en Ferran Cordón. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies per l'oportunitat.
1: Quin canvi qualitatiu farà Girona i també Salt en serveis i especialitats amb aquest nou campus de salut? Què podrà oferir que avui obliga a derivar pacients d'aquesta demarcació cap a Barcelona?
12: Bueno, el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona representarà un pas importantíssim per a la qualitat assistencial dels nostres pacients, de la nostra població, perquè tindrem un hospital modern. Com bé se sap, l'hospital actual d'Josep Trotat està limitat a l'espai i porta ja 70 anys, que precisament aquest any se celebra el 70 aniversari d'aquest hospital. Penseu que un hospital de 70 anys, malgrat les reformes que s'han fet, doncs té moltes mancances. Per tant, per la demarcació de Girona, disposar d'aquest campus doncs serà importantíssim, no tan sols des del punt de vista sanitari, sinó també de innovació, de la recerca i, per suposat, de la docència, perquè les facultats de Ciències de la Salut s'incorporaran en aquest campus i això també serà un pas endavant importantíssim per tota Girona.
1: D'això li volia parlar també. Un projecte així pot canviar, sens dubte, la capacitat de Girona per retenir i atraure talent sanitari i científic. Què pot significar per a les noves generacions de professionals?
12: Home, el que representarà és tenir això, teníem un mateix espai, doncs, tant els aspectes sanitaris com de docència, com de recerca i innovació. I això, tal com diu vostè, representarà que ens interessa molt que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó a tenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus com una font per innovar i per fer la recerca. Això per les facultats de Girona serà importantíssim.
1: El campus de Girona està, sens dubte, molt més avançat que el de Barcelona, ara ho explicàvem, però mentrestant, el mentrestant que pot preocupar precisament els veïns de la zona està resolt? És a dir, poden haver-hi algunes mancances o poden haver-hi algunes dificultats per a aquests malalts, per a aquests pacients, per a aquestes necessitats tan bàsiques de la sanitat?
12: No, sí. Si entenc la seva pregunta, voldrà dir que en aquest pas que tindrem d'aquest nou hospital representarà que podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre. Per tant, serà un gran avantatge. Aquest hospital no és tan sols l'hospital de Girona i de Salt, és que serà l'hospital de referència de tota la regió sanitària. Per tant, és un avanç importantíssim també per la assistència de tota la demarcació.
1: Doncs entenem que el pas que avui es farà des del Palau de la Generalitat serà també una bona notícia. Ferran Cordón, gràcies i bon dia per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Minuts per arribar a les 9. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma, en declaracions a la xarxa, que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
13: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I abans de la informació esportiva, també us expliquem que la patronal Pimec assegura que la possibilitat de pagar els comerços amb Bizum és positiva. Això sí, adverteix que caldrà una adaptació. El Rubén Carbonell, de Lleida Televisió, ha parlat amb els comerciants de la capital del Segrià en el primer dia de funcionament d'aquesta operativa.
14: Pagar a través de Bizum a diferents comerços de la ciutat serà una realitat, ja que els comerciants de Lleida podran començar a acceptar aquestes transaccions de manera gradual. El pagament amb Bizum funcionarà a través de la tecnologia NFC i serà sense contacte.
15: Però nosaltres pensem que si a nivell de particulars aquest sistema de pagament ha funcionat molt bé, entenem que ara aquest cobrament a través de Bizum, que ja està acostumat, crec que el dia de demà s'acabarà implantant per davant de moltes de les formes de pagament que hi ha actualment.
14: Tot i els dubtes que pot generar aquest sistema, aquesta iniciativa no tindrà un cost extra per als comerciants.
15: Tecnològicament, els terminals de venda que hi ha ja venen canalitzats amb un compte per poder fer els ingressos que es fan ja en targeta. Per tant, amb el Bizum també serà algo semblant.
14: Ara bé, l'aplicació Bizum Pay no entrarà en servei fins a l'1 de juny.
1: Temps per als esports amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: I una bona notícia pels barcelonistes. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça.
16: Sí, ja fa dies que hi havia acord, però finalment s'ha escenificat amb la signatura del nou contracte fins al 2028, que és ampliable encara per un any més. El tècnic alemany va arribar a la banqueta blaugrana ara fa 2 temporades i ha guanyat 2 lligues, 2 supercopes i també una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat del tot, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know,
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
16: Aquesta nit coneixerem el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi jugarà el títol amb el gran favorit, que és l'Atlètic Barceloneta, i que ja va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell Vallès, l'Alejandro Paulino.
17: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
19: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
20: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
21: Avui és dilluns 18 de maig de 2026.
20: I avui sembla que serà l'últim dia que en tindrem aigua ja.
21: A veure si és veritat. Així que benvingudes totes al 588è Infopodcast Cardedeu.
20: Començament de setmana.
21: Va, avui és el dia dels museus i també és el dia internacional de la fascinació per les plantes. El teu dia, Enric.
20: Sí.
21: També és Santa Rafaela Maria Porres. I tal dia com avui, però del 2001...
20: Espera. Santa Rafaela Maria Porres? Són tres? Són dos? És un?
21: És un. Santa Rafaela Maria Porres.
20: Verge Santa. Felicitats, Porres!
21: Tal dia com avui, però del 2001, presentava l'informatiu la Gemma Pasqual i ens explicava que hi havia obres al carrer Hospital i Teresa Oller per fer-lo per vianants.
20: Mmm...
21: Vaja, avui acabem amb aquest refrany. Un pare nostre a Sant Pasqual Bailó perquè no es dormi amb un bon so i mos desperti en millor.
20: Oh, que així sí, eh? Va, i comencem explicant que el concurs de joves idees emprenedores arriba a la desena edició reconeixent el talent i la creativitat de l'alumnat. El Teatre Auditori a Cardedeu va acollir el lliurament dels premis a les millors idees emprenedores proposades per l'alumnat dels instituts de Cardedeu, de la Roca del Vallès i de Sant Antoni a Vilamajor i Sant Pere a Vilamajor i Santa Maria a Palautordera, imagineu-vos. És a dir, sí, sí, bons pobles aquests. En el marc del programa de foment de la cultura emprenedora entre els joves Fem Empresa, organitzat i impulsat pel C7. El Premi Millor Idea Tecnològica Innovadora...
21: Va, i què ens has de dir del temps, Enric? Perquè dius que no plourà, però...
20: Com que no? He dit que plouria i plouria. Va, de 12 a 3 tempestes i de 4 a 9 plugims. I un cop acabin, ja no tenim més pluges a la vista, com a mínim fins d'aquí dues setmanes. I un cop hagi caigut l'última gota, la temperatura començarà a pujar per anar a buscar, o com a mínim acostar-se, els 20 i molts graus.
21: Doncs això, que no plouria, però que avui plou. Passem a l'Horta, que agrairà aquestes plugetes i també la caloreta.
22: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
20: Maria! Traieu pastanaga, recolliu el cultiu i aprofiteu per plantar les plantacions d'estiu! Ah, mira, m'ho he fet venir bé.
21: Molt bé, va. I amb aquesta rondallà ens passem directament al porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure orgànica i paper, les verdes no teniu recollida i les groques orgànica i envasos. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau, Gatell i Estalvi.
20: Sí, i dilluns toquen llums a l'Estalvi. No diem les farmàcies, diem el barri. I amb això arribem al... No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu! I avui tenim una cosa que no ha passat mai. Cap dilluns.
21: Cap dilluns. A 9:45 del vespre, per la 38 de la TDT, al nostre canal de Telegram i a www.rtv.cat, Cardedeu Informatiu.
20: I avui acabem amb la cançó del dia, que es diu Anam i venim, de...
21: Júlia Parera.
20: I no és germana de la gran Anna Parera, que tant estimem. Molt llunyana, potser sí.
21: Segurament.
20: Això!
21: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
20: Ui, no tinc vibrat avui, estic cansat. Us esperem de dilluns a divendres... No tinc. Divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
21: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
20: Salut i poble, consell de la societat i feu-vos sòcies!

0: Són les 9. Podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: de mesos de bloquejos i negociacions difícils. El govern havia arribat a retirar els comptes per falta de suport i advertia que Catalunya podia deixar de mobilitzar prop de 1.500 milions d'euros en noves inversions i despesa pública si no hi havia pacte. Esquerra ha aprofitat la seva posició clau per obtenir concessions de gran impacte polític i econòmic. El pacte preveu una inversió de 527 milions d'euros fins al 2029 per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb l'objectiu de preparar-la per gestionar una part més gran dels impostos, especialment de l'IRPF. També inclou el compromís d'impulsar el tren orbital entre Vilanova i Mataró, un projecte valorat en més de 5 milions d'euros i una major presència catalana al Consorci de la Zona Franca. Per al govern d'Illa, aquest acord és imprescindible per garantir estabilitat i demostrar la capacitat del govern. Per Esquerra, és una manera de justificar la seva influència política després de la pèrdua de pes institucional dels últims anys. El missatge dels republicans és clar. Sense Esquerra no hi ha majoria possible. Ara tot queda pendent dels comuns. Si donen suport als pressupostos, el govern superarà el principal obstacle de la legislatura. Si fallen els suports, Catalunya continuarà amb uns comptes prorrogats i amb una sensació creixent de paràlisi política. És dimarts 19 de maig del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, parlarem amb la Carme Rodríguez i l'Anna Casals, una de les organitzadores de la Jornada Solidària de la Recompensa que es va celebrar aquest dissabte als Hostalets de Balenyà. I després parlarem amb els directors del programa Discapacitem, la Mònica Jofre i Miquel Giol, sobre aquesta última temporada. Farem un repàs. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. Avui amb ell parlarem i analitzarem l'informe Fènix, en el qual un grup d'experts, la majoria economistes, posen la vista sobre alguns dels mals que han portat a que l'economia catalana creixi a bon ritme. I després de 10:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el traster, la tertúlia d'estar per casa amb la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Dotze persones van resultar ferides divendres a la tarda a causa de l'incendi que es va originar en un pis del bloc que fa cantonada entre el carrer Sant Sebastià i l'avinguda Diputació de Roda de Ter. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a 6:45 del matí, Andreu.
2: El SEM va atendre fins a 14 persones, principalment per inhalació de fum. D'aquestes, 9 van ser traslladades de l'Hospital Universitari de Vic amb pronòstic menys greu i 3 més van ser ateses al CAP. Les altres dues no van requerir més atenció. Quan va arribar els bombers, van acabar de rescatar per la façana amb escala manual els veïns que quedaven als immobles, mentre es treballava en l'extinció de les flames. Quan va tenir el foc extingit, es van dedicar a revisar l'immoble. Finalment, es va decidir precintar l'accés al bloc i, en coordinació amb el Departament de Drets Socials i el Consorci de Serveis Socials, l'Ajuntament va treballar en el reallotjament dels afectats, alguns a cases de familiars i altres en allotjaments de municipis veïns.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir entre els dies 13 i 14 de maig 5 homes entre 22 i 36 anys com a presumptes autors de 18 delictes de robatori amb força, Andreu.
2: La investigació es va iniciar arran d'una sèrie de robatoris comesos entre el novembre del 2025 i el maig del 2026. Tots els fets compartien un mateix modus operandi. Els autors, un grup de joves que actuava de manera coordinada, accedien als domicilis mitjançant escalament o forçant portes i finestres, principalment en horari nocturn i aprofitant l'absència dels habitants. De l'interior sostreien joies, diners, material electrònic, eines i bicicletes. Divendres es va dur a terme una entrada i escorcoll en un local de Manlleu que els investigats utilitzaven com a domicili i magatzem. A l'interior s'hi van localitzar diversos objectes presumptament sostrets, així com altres indicis relacionats amb els robatoris investigats. Els detinguts estan relacionats amb 18 delictes de robatori amb força en interior de domicili, algun en grau de temptativa, 16 a Manlleu i 2 a Roda de Ter. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: I l'exèrcit d'Israel va començar ahir al matí les operacions per interceptar la cinquantena de vaixells de la Global Summit Flotilla que navegaven prop de Xipre a unes 260 milles nàutiques, és a dir, uns 480 quilòmetres de la costa de la Franja de Gaza. S'hi dirigien després de sortir del port turc de Marmaris la setmana passada com a última etapa del trajecte per trencar el bloqueig i portar ajuda humanitària a la zona, Andreu.
2: La manlleuenca Ariadna Masmitja, coneguda com a Masmi, ha tornat a ser interceptada. Explicava que veia una embarcació de grans dimensions, com l'última vegada quan ens van posar en aquest vaixell a presó. Dos vaixells militars i una llanxa ràpida que s'acostaven als vaixells del seu voltant. Al 9-9 hem pogut parlar amb ella.
1: Nosaltres estem fent una acció totalment legal, però qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista i genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos. Estem a 260 milles de Gaza, per tant, estem a aigües internacionals. Estem a prop de Xipre, no sabem si ens volen portar a Xipre, si ens volen portar a la Palestina ocupada. Però una vegada més, això, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.

0: seu Parlament amb menys concurrència de l'habitual, Parlon afirmava que som el resultat d'aquella valentia de persones com Verdaguer.
1: La cultura catalana no és un fet inevitable. És el resultat de moltes persones que en moments difícils van decidir resistir a través de la bellesa. Folgueroles no és només el lloc on va néixer el nostre gran poeta nacional, Jacint Verdaguer, és un dels llocs on Catalunya va aprendre a tornar-se a dir a si mateixa.
0: La consellera també va prendre com a referència el lema d'enguany de la festa literària. A la llum de la veritat, se descobreix que la infàmia dels articles en defensa pròpia per remarcar el valor de la paraula i del fet de poder construir veritats compartides en el moment actual. També ho explica la directora de la Fundació, Jordina Boix.
1: La paraula com a forma de seguretat col·lectiva. Que la paraula serveixi per revelar i no per ocultar. Té una de les vulnerabilitats més silencioses del nostre temps és precisament aquesta. La dificultat creixent de construir veritats compartides.
2: Té una mica aquesta mirar la realitat a dia d'avui que ens interpel·la amb el que veiem, no? Coses que segurament en un entorn més bel·licista, amb unes declaracions que sovint topen amb els drets humans, doncs entrar en l'humanisme de Verdaguer ens semblava molt pertinent.
0: Abans d'assistir a la missa en record de Verdaguer, la consellera va visitar la Casa Museu Verdaguer i el Mercat del Llibre Vell de Poesia. Allà hi havia en David, amb llibres sobre el poeta i història local.
3: En aquesta fira porto llibres dedicats d'ell, l'obra seva i sobre Verdaguer, i després porto història local i poesia catalana en general, també. I soc un llibret antiquari i treballo aquests llibres.
0: En acabar, Parlon va dipositar l'ofrena floral al padró al monument de l'escriptor. També va seguir els ballets a Folgueroles i va complir amb el ritual de donar una volta a la plaça a pas de dansa acompanyada d'un dels balladors i seguida per l'alcalde Miquel Serra. Uns ballets que enguany han comptat amb més torres que mai.
4: I el Ripollès rep 736.000 euros de la Generalitat per poder fer obres a les escoles públiques Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
6: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs a on destinem aquest import.
5: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
7: En cas de Sant Joan les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil de primària, és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que l'oci d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
5: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar Camprodon, Planoles i Ugassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
8: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que hi ha fet per l'escola, que és tema sàtir, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
9: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
10: I una de les millores és el post 2026, que la reforma integral de l'edifici escolar l'Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
5: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.
4: Novament, un fons voltor americà intenta

0: desnonar una mare i una filla de Vallgorguina, Enric Rubio, a Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Així és, Ona. De fet, la plataforma d'afectats per habitatge i el capitalisme s'està preparant i organitzant per tal d'aturar el desnonament de la mare i la filla de casa seva, a Vallgorguina, el proper 22 de maig. Com bé apuntaves, es tracta del segon intent del fons voltor d'Ivarian Cerberus de desnonar aquesta família, la qual hem pogut saber que es troba en situació de vulnerabilitat i que fa 20 anys que viu en aquest habitatge del carrer Anoia número 22. Han fet saber des de la PAC que la mare havia comprat l'habitatge abans de l'esclat de la crisi econòmica, però que al cap d'un temps li va ser impossible assumir la hipoteca, que pujava a 800 euros mensuals. No obstant, gràcies a l'acompanyament de l'entitat, l'any 2016 va aconseguir accedir a un lloguer social gràcies a la llei 24 del 2015, impulsada per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica. A dia d'avui, el contracte de lloguer social ha finalitzat i la propietat s'ha negat a renovar-lo, tot i saber que la família continua acreditant la seva situació de vulnerabilitat i que la propietat és del fons voltor d'Ivarian, que va comprar l'habitatge al BBVA mentre la família tenia vigent el lloguer social, sense notificar-los-ho en cap moment. I és que llavors haurien tingut dret a optar a comprar casa seva, però aquest dret, tal i com asseguren des de la PAC, se'ls va negar il·legalment. Així doncs, l'entitat alerta que en aquest nou intent està prevista la presència d'unitats de les àrees regionals de recursos operatius de Mossos d'Esquadra. La plataforma també assenyala directament les administracions públiques i denuncia que l'Ajuntament de Vallgorguina i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tenen eines legals per aturar aquesta injustícia i que, si el desnonament s'executa i la Laura i la seva filla han de marxar de casa, també serà responsabilitat de l'administració. S'ha de tenir en compte, per acabar, que el fons voltor d'Ivarian Cerberus està considerat un dels tenidors amb més presència a Catalunya i arreu d'Espanya i compta amb una important cartera d'habitatges al Baix Montseny. Ivarian va ser creat el 2018, inicialment com una aliança amb el BBVA, i opera com un dels gestors de pisos i actius immobiliaris de tot l'estat.
0: I la plataforma Salvem les Guilleries ha fet efectiva la primera reunió veïnal a Sant Sadurní d'Osormort en contra del Parc de Natura Andreu Jiménez.
2: La primera reunió veïnal en contra del Parc d'Animals de Sant Sadurní d'Osormort planteja sí, diverses actuacions. Una quarantena de veïns han posat de manifest la preocupació que hi ha per la manca d'informació que han rebut, com ara pel que fa als impactes ambientals i territorials o als canvis urbanístics. La plataforma ha acordat traslladar el cas en el síndic de Greuges si no hi ha resposta, així com va presentar una instància a l'Ajuntament de Sant Sadurní. Anna Girbau, la seva portaveu, ho explica.
3: La idea és poder visibilitzar aquesta disconformitat i intentar manifestar la nostra oposició davant del projecte. Per tant, estem oberts a qualsevol proposta que pugui sortir, que pugui buscar aquesta reivindicació.
2: Salvem les Guilleries sol·licitarà una reunió amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Exigeixen als agents implicats transparència i accés a la informació pública davant el projecte. Sentim a Imma Mestres de la urbanització de Sa Carrera de Bujons i a Joan Josep Riera i Quim Riera, veïns del municipi.
4: Sant Sadurní és un municipi que té de ser forestal, ramader, i el que no tenim de fer és el que vol l'administració, aquí posar-hi bestiar perquè hi hagin pestes, perquè hi hagin d'allò. No, aquí no ens convé que hi hagi, ja tenim una diversitat.
5: Si això és un parc natural i està dintre de la xarxa de parcs naturals de Catalunya, fotre un parc temàtic dintre d'un parc natural és un nyap.
6: Creiem que això és un... l'afany és lucratiu. Sabem que, evidentment, al territori hi ha problemes, que el bosc s'ha de gestionar i que, per tant, tot això ja ho entenem. Però aquest projecte, doncs, ens sembla que s'ha de fer i se n'ha de parlar amb el veïnat. I amb el...
2: La primera trobada ha servit per organitzar-se i començar a assentar les bases per encaminar les seves reivindicacions. La plataforma la conformen veïns del mateix municipi i dels nuclis dels voltants.
0: I després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Aquest dissabte s'ha inaugurat la recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi en un acte que també ha servit per reivindicar el valor històric i arquitectònic. Laia de Déu, una codinenca.
7: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records, la curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut per molts veïns. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet, però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Josep Milanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, va destacar la importància de recuperar aquest espai històric.
8: Si hem fet això perquè la gent ja veus amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol posar més amunt amb aquesta tela, doncs, és com si pogués, perquè les explicacions hi són.
7: Però més enllà del valor patrimonial, el campanar també ha despertat interès des del punt de vista arquitectònic. I és que l'obra va ser projectada per Puigboada, deixeble directe de Gaudí, i conserva elements clarament vinculats a l'horioverse de l'arquitecte modernista, especialment l'escala interior en forma d'hèlix. Per aquest motiu, l'acte també va comptar amb la participació d'Oriol Molines i Isi Nuevo, arquitecte tècnic i cap d'obra de la Sagrada Família, que van aportar una mirada més tècnica sobre l'estructura del campanar. Escoltem Oriol Molines, arquitecte tècnic de la Sagrada Família.
9: L'escala és una escala molt esbelta i que, a més, no s'aguanta amb les parets del voltant. Només s'aguanta amb el nucli d'escala. Si és una escala volada. I, a més, està feta seguint geomètricament, seguint un helicoide. I aquesta escala vaig veure que era una influència directa de Gaudí. En Puigboada era un admirador de Gaudí i veig que aquí va veure l'oportunitat de posar en valor la seva obra.
7: La inauguració també va tenir un fort component emocional amb la presència de familiars de les persones que van participar en la reconstrucció del campanar després de la guerra, entre ells la filla de Puigboada i membres de la família Tartera. Unes intervencions que van servir per recordar la història que hi ha darrere d'aquest campanar tan emblemàtic.
0: I Montornès ha demanat a la Generalitat un impuls a la formació professional en la visita que ha fet el conseller Miquel Samper, Enric Rubio, a Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Així és, Ona, i és que, com has dit, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha estat a Montornès en el marc de les visites que duu a terme habitualment al territori. La trobada ha servit per parlar de formació professional al municipi, de les dificultats de mobilitat a l'àrea industrial i dels dèficits en el manteniment dels polígons. En una curta reunió de treball, l'alcalde ha presentat al conseller el potencial del sector industrial ubicat al municipi, però, des del punt de vista de l'ocupació, aquest pes no té l'impacte suficient en la creació d'oportunitats laborals per al veïnat, perquè en molts casos les necessitats de les empreses no coincideixen amb els perfils professionals de les persones que cerquen feina. Així doncs, davant la situació, el govern local ha reiterat al conseller la seva petició a la Generalitat perquè impulsi la formació professional dual al municipi amb la complicitat del sector industrial de la zona. S'han posat sobre la taula, per exemple, experiències com les de l'Escola d'Hostaleria del Vallès Oriental i els cicles formatius de grau mitjà de cuina, gastronomia i de serveis de restauració de l'Institut Marta Mata. També s'ha demanat que es mantingui la col·laboració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb propostes locals de formació i apropament al mercat laboral, com ara els que es desenvolupen a través del programa Treball als Barris. Per acabar, s'han tractat qüestions de millora de la mobilitat en la zona industrial i en el municipi en general i de l'ajut que sol·liciten els ajuntaments de la Generalitat per afrontar el manteniment de la via pública als polígons industrials, la majoria en un estat d'envelliment que exigeixen una important inversió.
0: I diferents corredors del Moianès han tingut una actuació destacada a la cursa del Segam a l'Aia de Déu.
7: Divendres, el castell terçolenc Vial Segués va guanyar el quilòmetre vertical sub-23 i va quedar en una destacada setena posició a la general. Uma Plans va ser 28a de l'any general en categoria femenina en el seu debut a la prova. Diumenge era el torn de Joan Guiteres, de Mollà, que va participar a la cursa júnior on va quedar quart, a les portes del podi, i només a 13 segons el van separar del basque Caín Fernández, que va aconseguir la tercera plaça. La ultra la va guanyar Eloís Elazoui en categoria masculina i Tobe Alexandrov en categoria femenina. Manu Miralles va quedar quart i l'equip 4 Llaunes de Sant Feliu de Codines va poder parlar amb ell abans de començar. Escoltem-lo.
10: A ver, me encuentro bien, me encuentro sano y sobre todo me encuentro con las ganas de venir aquí a plantar batalla, quien sea. A ver, las nevadas de primavera suelen ser fugaces, así que me calculo que mañana por la mañana ya no quedará casi nada seguramente. Pero sí es verdad que la nieve suele ablandar el terreno porque es como un remanente de agua que siempre va derritiéndose en el sitio. Y para mañana pues me veo, bueno, a ver cómo está el día de la carrera, ojalá llueva, ya lo sabes, y si nieva otra vez pues perfecto, pero que no me corten nada del recorrido porque entonces ya me fastidia.
7: En clau local també va participar a la prova el codinenc Lluís Prat.
0: Els Catarres, caps de cartell del Festival Flama, amb una banda tribut a Charango i Isaac Muntadas. Jacob.

on sempre passa. Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll, En peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaire, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

0: El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.
1: I seguim parlant de música, perquè el Festival Estrenes de Girona va ser el tret de sortida de la presentació del nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. La plaça de la Catedral va vibrar amb el grup osonenc Canset en Gira, que farà parada per les Masies de Voltregà el proper 26 de juny, Andreu.
2: King Goig és el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, i King Goig també es poden escoltar. Aquest grup osonenc que torna amb 11 cançons molt seves, seguint un estil molt marcat i introduint algunes novetats com els instruments de vent. La presentació d'aquest nou treball va ser al Festival Estrenes de Girona a les escales de la Catedral. La rebuda, tot un èxit. Abans, però, van fer una prova davant el públic més íntim que els va ajudar a preparar-se per la gran cita. Pel que fa als concerts, de fet, la primera vegada en presentar el disc a casa serà el proper 26 de juny a les Masies de Voltregà, al Festival al Cel Obert, on convertiran escenari amb grups de renom com Sidoní.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
3: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: Pep Acosta, bon dia.
4: Bon dia. Què tal? Com esteu? Ahir, dic el primer titular, perquè ahir va ser l'últim dia d'aquesta marcada inestabilitat. Mica en mica, l'anticicló de les Açores ens va costant, va guanyant pes i anirà guanyant presència els pròxims dies. Avui ens hem llevat amb unes temperatures més altes. Es nota aquesta pujada de temperatures. Hi ha mínimes per sobre els 10 graus cap a l'interior i només una mica de fred a la zona del Pirineu. Ahir encara, déu-n'hi-do les tempestes, vam tenir forces tempestes, però, com deia, mica en mica, l'estabilitat serà la protagonista i serà la tònica habitual els pròxims dies, aquest anticicló de les Açores. Més coses a destacar. Com dèiem, això, aquesta pujada de temperatures mínimes, que ja es nota. Encara alguns núvols avui, alguns núvols. A la tarda, algunes nuvolades que creixeran, però ja no hi haurà gaires precipitacions. Potser només una mica de pluja a la zona del Pirineu, però poca cosa, res comparat amb els últims dies que hem tingut aquestes tempestes tan intenses i extenses. No hi haurà una situació semblant el dia d'avui. Les temperatures màximes també més altes. Es notarà també aquesta pujada de temperatures amb les màximes. Hi ha alguns valors, 23, 24, fins i tot 25 graus. Es va pujant aquest termòmetre. És normal, estem ja encara en la recta final del mes de maig. I és que no podia ser aquesta fresca, aquest ambient tan fresc. Ja es veia que no podia ser, i que mica en mica es anirà revertint aquesta situació. Els vents febles, de direcció variable, molt tranquils. Per tant, dia de menys ruixats, menys tempestes, i dia avui ja d'una mica més de calor. Migdia es notarà ja una mica de calor. Moltes gràcies, bon dimarts a tothom, adeu.
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, parlarem amb la Carme Rodríguez i l'Anna Casals, dues de les organitzadores de la Jornada Solidària de la Recompensa, que es va celebrar aquest dissabte als Hostalets de Balenyà, i després parlarem amb la Mònica Jofre i en Miquel Geol sobre l'última temporada del disc Apassiquer. Però abans de tot, 3 minuts i tornem. Fins ara.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. 90.7 FM.

0: les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
3: Va, doncs començarem per la portada del diari de La Vanguardia.
4: I avui va dedicada principalment a la política. El titular, Illa i Junqueras, tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra arrenca el PSOE i el PSC més recursos per a l'agència tributària, inversió en la línia orbital i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, amb la ressaca de les eleccions d'Andalusia d'ahir dilluns, Juanma Moreno va anar al carrer Gènova, a la seu del PP, on es va reunir tots els barons per valorar aquesta victòria electoral, encara que no va ser l'esperada, ja que no va aconseguir la majoria absoluta, i el que llegim també és Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències.
3: Doncs a veure si es compleix, perquè sabem que si Moreno no pacta amb Vox no podrem tenir
4: una abstenció,
3: govern.
4: Amb una abstenció sí que es podria.
3: A veure.
4: Anem al diari ara.
3: Anem al diari ara.
4: També política. Esquerra valida els pressupostos d'Illa. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verda a l'acord amb els socialistes que es presenten avui. Les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes. Ahir, de fet, la imatge és d'Oriol Junqueras i Salvador Illa en aquest pacte que han arribat als dos partits, on la línia orbital ferroviària va estar a l'ordre del dia i ha estat clau en aquest pacte dels pressupostos. També el que llegim, Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional.
3: Mm-hmm. El que comentava la també portada del diari de La Vanguardia.
4: Exacte, una estructura similar.
3: I també seguim per al periòdico, perquè també té la mateixa línia editorial avui.
4: Així es fa referència als pressupostos. Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte, explica, després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns, que demanen 650 milions més en habitatge. I a la imatge destacada, doncs, són les restes d'avions a l'aeròdrom del Sabadell, on es calcula que a Catalunya, als aeroports, hi ha 87 avions abandonats.
3: Mm-hmm. Doncs acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, parla del Punt Avui, que també va per la seva línia editorial.
4: Sí, però avui una que ens podria... no ens sorprendria si sortís als altres diaris, ja que parla, doncs, veiem la imatge, que és el número 10 de Downing Street, és a dir, la casa on viu el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, i el que llegim, el titular és Supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes.
3: Mm-hmm. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
4: Vox reclama al Partit Popular Andalús que assumeixi la prioritat nacional, és a dir, el mateix titular que llegíem al periòdico. Uh-huh. El president de la Junta aboga per governar en solitari i busca acords. Feijóo aprofita la victòria del Partit Popular per llançar la seva campanya a les generals. Uh-huh. El PSOE intenta passar pàgina després de l'enfonsament del diumenge sense autocrítica. I a la imatge, doncs, els dos protagonistes també de la jornada d'ahir, sobretot a nivell català, però aquí el País també ho vol remarcar publicant la imatge a la portada, que és l'encaixada de mans entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, que han arribat a un acord per als pressupostos catalans per aquest 2026.
3: Una imatge molt simbòlica, eh?
4: Correcte.
3: A punt de donar-se de les mans. Andreu, seguim per la portada del Mundo.
4: El PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons. No ens vingueu de guanyadors. Càrrecs i dirigents locals reclamen autocrítica per evitar un altre varapal en les autonòmiques i les municipals. A Ferraz i Moncloa creuen que Sánchez és l'únic imant per tornar-los els seus votants al 2027. I a la imatge destacada, doncs, Feijóo aposta per la via Moreno amb els valors d'Ayuso. Mm. I a la imatge, doncs, també és la mateixa que vèiem
3: a la Vanguardia,
4: doncs, dels barons del Partit Popular, juntament ahir tots units en aquesta imatge que reforça la unitat del partit a la seva seu a Gènova.
3: Seguim per la raó, Andreu.
4: Moreno s'adapta a la via de Feijóo per al canvi i negociarà amb Vox. El PP es dona temps a Andalusia i la sortida apela a una aliança parlamentària, però que vol sortejar el govern de coalició. Els de Pascal centren obsessivament la seva estratègia en col·locar com hem comentat, la seva iniciativa de la prioritat nacional. A Gènova fixen el seu objectiu, el compte enrere per fer fora a Sánchez de la Moncloa. Comença la nostra campanya. I a la imatge, doncs, les dues cares de la moneda d'aquestes eleccions. A una es veuen Feijóo juntament amb Juanma Moreno abraçant-se i a l'altra Pedro Sánchez a l'executiva federal del Partit Socialista.
3: I acabem el repàs amb la de l'ABC, Andreu.
4: Sánchez no es culpa després de 4 derrotes. La d'Andalusia s'assuma a les d'allà d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, sense que Moncloa assumeixi ninguna responsabilitat i no són extrapolables a nivell nacional. No hi haurà canvis en el full de ruta ni avançament electoral. I a la imatge, doncs, els guanyadors de la jornada del diumenge, Feijóo juntament amb Juanma Moreno ahir a Gènova en aquest acte que va servir, doncs, per celebrar aquest triomf del Partit Popular.
3: Doncs moltes gràcies, Andreu. Aquestes són les principals portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Ens veiem en una estoneta i fins ara.
4: Així és, fins ara, bona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 5 minuts de 9:45. Un grup de WhatsApp i una idea, recompensar a totes les persones que han estat al seu costat al llarg de la seva malaltia. Així va néixer la recompensa, la jornada solidària que es va celebrar al llarg d'aquest dissabte a l'edifici de la pista dels Hostalets de Balenyà. I avui al Territori 17 tenim aquí a l'estudi. Tornem a tenir la Carme Rodríguez i també avui ens acompanya l'Anna Casals, dues de les organitzadores de la recompensa. Carme i Anna, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Abans que tot, preguntar vos com esteu, perquè suposo que, a part de cansades, perquè dissabte va ser un dia que no vau parar, suposo que també teniu ressaca emocional, no?
5: Com diu en David, no passem per la porta.
6: Sí, la veritat és que va ser un èxit absolut, no ens ho esperàvem tant i estem, bueno, contentíssims, no, és que no hi ha paraules per descriure-ho.
5: Hem tingut recompensa.
3: Exacte, potser el que buscàveu ho vau aconseguir, no? Al final.
5: Exacte, sí, sí.
3: Abans que parlar de justament el dia de la recompensa, expliqueu-me, per la gent que no ho sàpiga, d'on va néixer aquesta idea.
6: Aquesta idea va néixer del David. Mm. Va ser el David que ell, quan va fer els 40 anys, no ho va poder celebrar perquè estava en preprocés de la malaltia i li va quedar com l'espineta de no haver pogut celebrar els 40 anys. I llavors va dir, potser no puc fer una festa com la que jo hagués volgut, però vull fer una festa, i ara la meva idea és fer una festa agraint a tothom que ha estat aquí al costat. I això ho va parlar un dia que estàvem esmorzant tots tres i vam dir, doncs vinga, t'ajudem.
3: Vau dir, doncs ens animem, no?
5: Ens va agradar molt la idea, i sobretot al final, quan ell va plantejar la botifarrada, tot el que vam fer, i donar els diners a l'Associació contra el Càncer, i clar, vam obrir uns ulls perquè no sabia, jo no m'havia pensat aquest final. No sé, que ell volia celebrar l'aniversari, però llavors quan va acabar, ostres, ja vam posar fil a l'agulla l'endemà.
6: Exacte.
3: Clar, al final vull dir, o sigui, és aquesta recompensa per, doncs, per celebrar tot el que al final, bueno, aquesta recompensa que ell volia donar, però al final amb un final solidari, no?
5: Exacte. O sigui, ell sempre deia, doncs, que volia agrair a la gent del poble, tota la gent que havia estat per ell, sobretot els del costat, no? I la gent que t'envolta i que pateix per tu, doncs agrair-li, doncs, tot el que han fet i bueno, es torna una cosa solidària, però com agraïment de dir, doncs me n'he sortit i he passat tot aquest procés, però ha acabat bé.
6: Sí, el fet de viure en un poble potser també fa, no? Que vas a comprar, que vas pel carrer i la gent et pregunta i et dona ànims i, no? I aquí és on es va centrar molt el David i on va néixer aquesta seva idea.
3: Però sí, que ara m'explicaves, estàveu els tres esmorzant. Per tant, és a dir, us coneixíeu d'abans, no us coneixíeu, que al final què us va acabar unint?
6: Nosaltres ens coneixíem de vista, però no formem, també som de tres edats diferents, no formem part ni de la mateixa colla i així, però sí que amb l'Anna jo vaig ser
5: el destí.
6: Ens vam anar trobant, perquè és que amb l'Anna ens vam trobar amb una analítica justament de l'hospital. Jo ja havia començat amb el procés, l'Anna tot just començava i em diu, jo també he punxat, i a partir d'aquí, i amb en David ens vam trobar a la sala de quimio. Llavors, bueno, a partir d'aquí l'Anna va crear un grup, sí, un grup de WhatsApp, i aquí és on vam començar. Era com Radio Patio, que deia el David, no? I aquí ens explicàvem, compartíem, sí, i així és com va néixer. Llavors, a partir d'aquí, un dia anem a caminar, un dia anem a esmorzar, no? I és on va néixer tot plegat.
5: Exacte, sí, sí, no hi ha més.
3: En David, sí, sí, en David explicava que això era una idea que ell ho tenia aquí, que des de que li van donar la bona notícia de que ja l'havien acabat d'operar i que tot havia sortit bé, ell ja ho tenia aquí posat, sí, sí. I llavors vosaltres el veu com acompanyant aquest procés de dir, doncs, va, ho farem per als tres, no?
5: Sí, sí, ell tenia el nom, tenia tot, o sigui, ho visualitzava tot, com ho va fer-ho, perquè nosaltres, sobretot la Carme, ens parava els peus, perquè dèiem, baixeu de la parra, que... però ell que sí, que tanta gent i que ja veuràs, i bueno... eh? I al final se li ha de donar la raó. Exacte. Perquè ha estat com ell ha volgut.
3: A part d'això, la recompensa també, bueno, el que comentàveu, és donar valor a aquest acompanyament durant la malaltia, no? A l'acompanyament de les persones que us envolten, però també entre vosaltres, oi?
5: És molt important tenir suport, i que és el que jo dèiem, que bueno, el que no vols és que pateixin, no? Els del teu costat, i no saps com fer-ho, però bueno... Tot surt com surt, no? Perquè, per malauradament, no tothom ha estat de sort com nosaltres, i això és el que et queda, allò que dius, sí, però aquest dia mateix, el dia de la festa, jo veia gent, pues, que, ostres, tenien familiars, tenia algú que no havia anat així com nosaltres, i se t'encongeix el cor de dir, mira, aquest no ha pogut superar-ho, no? I, però bueno, per això són els diners, per la investigació. Estic segura que això ens hagués passat, pues, uns anys abans, potser tampoc no ho expliques, no ho sé, és que no sé com hagués anat, però ha anat així.
6: I aquest suport és superimportant.
5: Sí.
6: El suport dels teus, del teu entorn, de la teva família, de les teves amistats, i jo sempre hi afegeixo, i el fet de poder-ho compartir amb gent que està passant per una situació similar, això també és molt important per mi, és,
5: sí, sí,
6: és l'equilibri, no? que t'empeny,
5: parles el mateix idioma, per dir
3: exacte, alguna cosa. I coses que segurament només us entendreu vosaltres, sentiments,
5: sí,
3: sensacions, no? Que la resta de la gent sí que us pot donar costat i dir, et puc entendre, puc ser, sí, empàtica amb tu, però realment no, perquè no has viscut aquesta, sí, part del,
5: sí,
3: procés.
5: Sí, sí, sí.
6: Exactament.
5: Bueno, sí. En David vam tenir el mateix, el de colon, per tant, ell deia, bueno, és que avui he menjat això, eh? Jo, David, que això no pots menjar-t'ho, eh? Doncs recordes que el WhatsApp...
3: Bueno, us anàveu ajudant, entenc,
5: sí,
3: no? Sí, sí,
5: sí, sí.
3: Clar, i el més del fet de potser compartir el mateix, llavors sí que és com, ostres, sí, m'ha passat això, a mi també, no?
5: Clar, t'alivia, dius, ah, bueno, doncs mira, és normal, no? O amb el tractament, jo li deien a la Carme, perquè ella anava més avançada, ostres, m'he trobat així, aquesta, m'he trobat... No, però això ja passa, i mira... Sí, sí, va
6: ser. Exacte, perquè et surten pors, no? Et surten, sí, dubtes, et surten moments que... Amb qui pots compartir-ho més és amb algú que passa per això, per una situació similar, sí, sí.
3: I clar, i al final sou tres, o sigui, sou els tres d'Hostalets, vull dir que al final ha sigut com gairebé el destí, no? Que us va decidir, doncs mira, us heu de trobar el camí per poder acabar fent això, oi?
5: Sí, perquè hi ha molta gent, no són pas els únics, però no sé per què, mira, clar, perquè podies fer un grup de WhatsApp de 200 persones, segur,
3: sí,
5: que estarem,
3: sí, sí,
5: a la nostra,
3: sí,
5: situació, però mira...
6: Sí, vam anar coincidint, és que ens vam veure això, clar, a l'hospital, i llavors ens vam com anar trobant per diferents moments i llocs a Hostalets, i bueno, i per la comarca, no?, a Vic.
5: Sí.
6: I clar, dius, sí, potser sí que ha set el destí, no? I és una de les coses... que bueno, que la... jo sempre ho dic, jo no agraeixo res a la malaltia, però ja que l'hem travessat, sí que en podem treure coses, no? I una de les coses que aquí n'hem tret, jo penso que és aquesta amistat, no? I això és superimportant, vull dir que ens ha, sí, aportat això.
5: Sí. És el que diu, pots estar content, no per això, o sigui, de la desgràcia, doncs mira, en treus una gràcia, no sé.
3: Ara, abans d'entrar en el tema de la recompensa, ara que estàveu mencionant, què heu après d'aquesta malaltia, què us ha ensenyat?
5: Bueno, jo a valorar la vida, sobretot, sí que tampoc no diré que se'm va passar a dir, és que no sé, sempre he estat optimista i he pensat que mira, era un procés de la meva vida i que la vida t'aporta coses bones i dolentes, i aquesta poder és el que dèiem, de lo dolent surt lo bo, i que em venen molts d'entrebancs. Sempre pensava que hi havia malalties pitjors, Mira, pensava, no sé, una esclerosi, una demència, això, penso, no hi ha cura, i això jo els hi deia als de casa meva, però és que això hi ha cura. No sé, i llavors, pues, bueno, veus l'entorn teu, qui tens, no? Jo no puc dir que no he tingut a ningú ni m'ha faltat a ningú, però sí que veus com la gent, no sé, sempre m'ha donat, m'ha agradat més donar que rebre, i aquesta vegada m'ha tocat rebre, i et quedes, ostres, saps que no saps com agrair, no?
3: Al final de la recompensa, no? Potser?
5: Sí, sí.
6: A mi m'ha aportat moltes coses i n'he pres moltes coses. Una principal és viure el present. I estar molt situada en l'aquí i l'ara.
3: Potser abans, bueno, realment tothom sempre va molt, tot va molt ràpid, sempre pensem en el que hem de fer després i després i després i el cap de setmana i no, millor i ens oblidem, no? Potser a vegades de ostres, estem vivint això, gaudim el moment, oi?
6: Exacte. A mi és total, perquè és veritat, amb el dia a dia, no, entre la feina, no sé què, vull dir, tenim moltes coses i bueno, i allò que ens programem i de cara endavant i això i no, he entès que no, que és el present, de fet el present és l'únic que tenim real i per tant és el que hem de viure, no? I també doncs se m'han reordenat totes les prioritats i per mi aquest jo diria que és el principal aprenentatge, eh? N'hi ha molts d'altres però aquest el principal, sí.
3: Doncs us vull preguntar com va anar la recompensa, què vau fer durant el dia, perquè jo vaig poder venir tant al matí com a la tarda. Ostres, ple de gent a la pista, no m'ho esperava tanta gent, i a més també tenia un programa que de fins que començava, fins que acabava, ple d'activitats. Què vau fer?
6: Ui, va haver activitats de tota mena. Potser al matí estava més plantejat amb activitats i tallers pels infants. També hi va haver-hi un taller de swing, hi va haver-hi una xerrada de nutrició. Ràdio Pista va fer el programa en directe, van muntar tot l'estudi a fora, al mig de la festa, i van haver-hi moltes entrevistes. Hi va haver un monòleg i un vermut solidari.
5: Sí, sí, vam continuar llavors a la tarda amb els Titelles, que també era una hora de 5 a 6, que tot ens ho pensàvem amb nivell petit, vull dir, posarem 4 coixins aquí a terra
3: i ja està.
5: I venien molts més, és que clar, no sé si ho tornarem a fer o no, però sí que veus coses que dius, això ho hem fet malament aquí, ho hem fet malament allà, vull dir, ara vas analitzant. Llavors va vindre un grup a la tarda, com es diu, de Barcelona, que, bueno,
6: ara
5: me'n recordo. I
3: de versions, potser era?
5: Sí, però ara me'n recordo de blues, no sé què.
6: De Blues Fathers.
5: Això, és que està bé dir-lo, perquè... I llavors va vindre els Fire Warrior, que això és el d'en David, o sigui, ell volia això, rigui, perquè nosaltres ja tinc una edat que no sabia ni què era. Llavors va venir el DJ Puigdo. I bueno, fins que van dir prou, perquè
3: havíeu de tancar.
5: Sí,
3: tu,
5: exacte,
3: no?
5: Sí.
6: Vam fer botifarrada,
5: exacte.
6: Vam fer sortejos, que sí, també vam recollir, va
5: gent que ens va fer lots, que també s'ha de donar les gràcies, que bueno, pues entre tots ho vam fer tot, molta gent voluntaris a ajudar.
6: Molta gent que ens ho demanava els dies previs, sí, si necessiteu qualsevol cosa, i allà van ser el dissabte, sí.
5: Molt bé, bueno, entre pell de gallina, perquè dius, ostres, i va començar això, anant a Can Pairot a esmorzar i pensar, vindran quatre replegats aquí, que farem, bueno, la festa d'en David.
6: Exacte.
3: Era la festa d'en David,
6: però va venir molta gent, a més de totes les edats diferents. És que tenies des de, bueno, clar, famílies que venien amb el nadó, amb el cotxet, nens joves, gent gran, és a dir que sí, molt complet.
5: Molt bé.
3: Ja per anar acabant, ara, i tu no ho has dit, ho tornaríeu a fer? Hi haurà recompensa 2 l'any que ve? Potser és una festa que de cop serà una festa consolidada ja al municipi, qui sap?
5: Sí, exacte, no sé, es veurà.
6: Aquesta setmana tenim una reunió per fer valoració, fer números també, fer la valoració i decidir-ho. Molta gent ens ho demana.
5: Sí,
6: molta gent ens ho demana. I bueno, Hem de veure.
5: No.
3: Les ganes segurament hi són, oi?
5: Sí, bueno, ja t'empeny, però clar, penses, no es tornarà a ser més com ara. O sigui, com aquesta no tornarà a ser. La primera és la primera.
3: La primera, però jo crec que amb lo bé que va anar la primera, sí, jo crec que les, si en feu més, jo hi seré allà, ja us ho dic, eh? Jo no fallaré.
5: Molt bé.
3: Doncs, Anna i Carme, moltes gràcies avui per acompanyar-nos aquí al Territori 17 i també, doncs, enhorabona, doncs, per aquesta festa de la recompensa, que la veritat, o sigui, us ho dic de tot cor, jo hi vaig anar i crec que, a part de la causa, com estava preparat tot, vull dir que us felicito perquè molt bona festa. No,
5: moltes gràcies a vosaltres.
3: I en David també, que no ha pogut venir, però en David
5: però
3: també.
5: Sí, però ja et dic, David és el rei.
3: Exacte. moltes
5: molt
3: gràcies.
5: Bé. A vosaltres.
6: Gràcies.
4: Passen gairebé 5 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: Doncs avui al Territori 17 també parlarem amb la Mònica Jofre i en Miquel Giol, directors del programa Discapacitat, un videopodcast del 9-9 amb la Fundació Sant Tomàs, i que aquest dimecres tanca una segona temporada, que ja us anuncio que han sigut entrevistes de luxe, però qui ens ho explicarà millor són la Mònica i en Miquel, que tenim els dos per telèfon. Bon dia als dos, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bueno, preguntar-vos, dimecres tanqueu segona temporada i ho fareu amb un programa especial amb el cantautor Guillem Roma, un comiat que es va fer des d'aquí, des del 9-9, des de la Sala Verdaguer, acompanyat també de públic. Explica'm com va anar.
2: Què et sembla, Miquel? Comences tu?
1: Bé, doncs sí, mira, estàvem escalant la temporada i dèiem, va, com ho fem això perquè sigui una miqueta especial, perquè evidentment ha sigut una temporada que involuntàriament o voluntàriament hem pujat molt el nivell amb les entrevistes i dèiem, home, hem d'acabar a l'altura de com ha anat tota la temporada, perquè no ens ho acabem de creure ni nosaltres com ha anat. I vam dir, tirem a la piscina i provem a veure si fent una convocatòria ve gent a veure el programa i podem gravar un programa així en públic, en obert, i que la gent ho pugui venir a viure de primera mà, així d'intens com ho hem viscut nosaltres, i que puguin veure, que puguin fer un tastet del que ha sigut aquesta expectativa. Ho vam provar, va anar molt bé, van venir una quarantena de persones i vam aprofitar per fer un tancament ben rodó de la temporada, com deies, amb en Guillem Roma, que ens va venir, que ja avancem, que tenim una sorpresa al final del programa, que no costa gaire d'endevinar la sorpresa, que és que acabem amb una cançó d'en Guillem Roma, però que ens va deixar una entrevista molt bonica i que la veritat és que em vam quedar molt satisfets. Mm-hmm.
2: Sí, jo crec que justament el programa aquest recull una mica el que ha sigut aquesta temporada, no? Que és aquesta proximitat, una molt bona resposta per part de les persones a qui hem entrevistat, no? I en Guillem no en va ser l'excepció, i sobretot la diversió màxima que hem pogut aconseguir, no? Perquè tots els que hi hem estat involucrats, jo crec que ho hem gaudit molt, i les persones de Sant Tomàs, que són els presentadors i presentadores, en tindran un record excepcional, vaja, per tota la vida, no? Perquè la majoria d'ells, doncs, no havien fet mai ràdio, la majoria d'ells i elles tenien ganes de fer-ne alguna vegada a la vida, i ha sigut, no?, com diuen ells, un somni que s'ha complert. Per tant, crec que el programa que demà es podrà veure i escoltar ho recull i ho resumeix molt bé, i a més amb la il·lusió de que tenien públic, no?, de gent que els estava veient allà en directe, les famílies, no?, que són un gran puntal, doncs van poder-hi anar i tots van poder veure, doncs, el gran creixement professional i personal que han fet gràcies a aquest projecte.
0: Una temporada, Mònica i Miquel, que explicàveu aquí al Territori 17 fa uns mesos, que vau començar amb molta il·lusió i que no sé si ha superat les vostres expectatives. Mònica, explica'm.
2: Mira, per mi sí, vaja, ara parlo personalment, no?, en el sentit de que veníem d'una primera temporada que crec que va ser també molt bonica i molt rodona, però clar, calia també pensar a veure com podíem evolucionar una mica. Jo em quedo amb dos factors, no?, que han permès, crec, fer aquest salt entre cometes, no?, a nivell de repercussió i també de reconeixement, que és, crec que hem sabut trobar uns temes molt pròxims, no?, uns temes fins i tot una mica més personals, d'aquests petits, els temes aquests que preocupen a tothom i que tothom en té alguna opinió, i aquests passen, doncs, de parlar de l'amistat, passen per parlar dels diners, de com gestionem el dol, no? Són coses que tots els que eren els presentadors i presentadores, però també des de casa, tots podem tenir la nostra opinió i les nostres vivències, i llavors això fa que s'aproximi molt més les visions de totes les persones que estem involucrades en el programa i tots els oients. I penso que això també ha donat molt més joc a l'espontaneïtat, no?, a tota la part de la tertúlia. Tots ells i elles han pogut opinar des de la seva sinceritat màxima i des de les seves vivències, que jo crec que és el que li dona la gràcia en aquest programa. I l'altre tema, òbviament, és el nivell de les persones a qui hem pogut entrevistar, no?, perquè jo crec que si en Miquel o a mi ens diguessin, no?, fa uns mesos, mira, tancarem la temporada, hem pogut parlar, per exemple, no?, amb el president de la Generalitat i el president del Barça, per posar dos noms, jo crec que haguéssim dit, home, no, però què dius, no? I ho hem aconseguit, no? I això també demostra, vull creure, que demostra que tenim una societat oberta, inclusiva i amb ganes de canviar una mica les mentalitats, no?
0: Miquel, no sé si tu també... Jo crec que, òbviament, sí que ha superat les vostres expectatives que teníeu pel principi del programa.
1: Home, i tant. Bueno, la temporada passada ja la vam tancar molt contents, i també la temporada passada ens va ajudar a veure què podíem millorar, malgrat lo contents que estàvem, i aquesta temporada ha sigut d'aplicar què podíem millorar el que vam veure que podia fallar. Llavors, ha sigut això, d'anar fent prova i error, de dir, bueno, tenim això, per què no provem de trucar a tal persona, a veure si ens ve el programa, o per què no provem d'enfocar aquest tema de parlar amb tal persona sobre una cosa completament remota a la que parlaries amb aquesta persona en una entrevista d'actualitat, que són les que solen fer, per exemple, parlant amb els temes d'entrevistes a les persones que hem tingut al programa. Doncs hem mirat d'adaptar-nos a la nostra manera, sense ser vergonyosos en aquest sentit, i de dir, escolta, nosaltres tenim això i ho presentem tal qual, i crec que ha superat les nostres expectatives en efecte, perquè és que no podíem estar més satisfets de tot el que hem pogut viure durant aquesta temporada, ja no tant del programa i de la demostració que és cap enfora i de l'exposició pública que dona, podem arribar a donar gràcies a aquest mitjà, sinó les possibilitats i l'experiència que hi ha hagut al darrere d'estar en aquest programa.
0: La Mònica s'ha avançat, i també quan mencionava que heu entrevistat a persones, diguéssim, de luxe, no? Per exemple, doncs, en Joan Laporta, el Salvador Illa, clar, com ha estat gestionar entrevistes d'aquest caire?
2: En Miquel ho ha fet molt bé, i ha de reconèixer que tota aquesta part de producció requereix molta paciència, com diu ell, constància, pedagogia, i afegiria també, potser, Miquel, no?, una mica de sort, en el sentit de fer la proposta en el moment adequat, en la persona concreta, i, bueno, doncs, que tot conflueixi, no?, diria. Miquel, no sé si vols afegir-hi alguna cosa més.
1: No, és que al final ha sigut així, ha sigut anar provant gent. Clar, nosaltres al principi de la temporada també fem una cosa, que és reunir-nos amb tots ells i fer una pluja d'idees, de gent que els agradaria entrevistar, de temes que els agradaria tractar, i llavors a partir d'aquí agafem les possibilitats reals, evidentment, perquè, per exemple, la Rosalia segur que no la podem entrevistar, però
2: ho vam intentar, oi, Miquel?
1: Ho vam intentar. Veiem, per què no provar-ho? I anem veient amunt i avall, i anem trucant. Evidentment ha portat molta feina, perquè són mesos, bueno, hem estat mesos gestionant una sola entrevista o coses així, però han valgut la pena, i realment per l'experiència que suposa. Per exemple, he estat a gravar una entrevista al president Salvador Illa, doncs és una experiència que tot l'equip, bueno, val la pena, i per molt que hagi portat mesos gestionar-ho, moltes trucades, doncs és una cosa que realment val la pena, i al final, quan ho veus a la tele, quan ho veus, sents per la ràdio, dius, és que és això, ha valgut la pena.
0: I també és veritat que potser, no sé si ho desconec de la temporada, de l'última temporada, la primera, però és veritat que potser amb aquesta segona heu provat coses noves, com per exemple els making-ofs. Miquel, no sé si m'ho pots confirmar, això.
1: Bé, la temporada passada havíem fet alguna cosa similar, però aquesta temporada ho hem portat molt més a l'extrem, això sí. És a dir, la temporada passada, com deia, havia sigut un experiment, i al final miràvem d'agafar alguna part graciosa, alguna part de darrere de les càmeres, però és veritat que no ens hi havíem detallat tant com en aquesta edició. Aquesta edició hem treballat molt més tot el que és transmetre l'experiència més enllà del contingut, i a partir d'això, doncs, poder ensenyar, perquè les persones des de casa entenguin que va molt més enllà del que és el contingut que els emetem, que hi ha una experiència al darrere que en certa part volem que ells també s'hi puguin sentir identificats, que si anem al Palau de la Generalitat, doncs puguin venir nosaltres al Palau de la Generalitat, o puguin veure, per exemple, d'una altra manera les persones que, bueno, com són ells darrere, que per exemple sempre acaben els programes ballant. Això és una cosa que vam improvisar un dia, que de cop es van posar a ballar tots ells, i vam dir, us sap greu que sorti per la tele això? I van dir, no, què va, al contrari, doncs vinga. I cada programa pràcticament hem acabat ballant, perquè els encanta ballar les cançons. Doncs aprofitem-ho i dona aquests punts d'espontaneïtat, i que jo crec que també ajuden a connectar amb la gent que ho mira des de casa.
2: Sí, jo crec que el making of ha sigut possible també pel perfil, de persones a qui hem entrevistat, que clar, òbviament hem hagut de sortir de l'estudi, agafar furgonetes, fer trajectes, i tot això ha creat, doncs, com moltes més possibilitats, no?, de difusió i de gravar. I com a coses noves, eh? Ona, tu comentaves, jo també voldria afegir una secció que hem fet amb en Jordi Castellà, que és una persona també atesa aquí a Sant Tomàs, que ell ens feia cada setmana una píndola de temes que li preocupaven o temes que li incomodaven de la societat respecte a la mirada que tenen a les persones amb discapacitat. I crec que aquesta aportació, no?, periòdica de cada setmana també donava peu a que es posessin sobre la taula aspectes, doncs, d'incomoditat o que ens havien de, creiem, permetre, doncs, sensibilitzar una mica, perquè en Jordi posava i feia la seva aportació, llavors els presentadors, doncs, s'hi sumaven, donant-li la raó, afegint alguna idea, i crec que tot això també feia, doncs, que tinguéssim o que haguem pogut crear un programa d'interès a nivell d'entrevistes, però també un programa, un punt reivindicatiu, que jo crec que és el que tots, Miquel, el 9-9 i nosaltres des de Sant Tomàs hem volgut, no?, de dir, mirem quines coses passen, observem les capacitats que tenen totes les persones i escoltem també les seves reivindicacions, no? Mm.
0: En fi, al final també acaba sent un programa per trencar estereotips de les persones, doncs, amb discapacitat. Bueno, el mateix programa en si és per trencar directament, no?
2: Sí, des del títol, no?, des del nom del programa fins a la realitat, i aquest és l'únic objectiu que tenim, i que a més ho hem compartit per sort, no?, amb el 9-9, que aquí ha sigut també, doncs, ho ha entès perfectament, i és que les dades de presència de persones amb discapacitat intel·lectual als mitjans de comunicació és mínima, no?, és quasi bé zero. Llavors, doncs, poder comptar amb un programa íntegrament, no?, presentat i fet per persones amb discapacitat, doncs jo crec que permet demostrar que això és possible, no?, i que les xifres, a vegades, si es posen exemples i es posen ganes, es poden canviar.
0: Mònica i Miquel, abans d'acabar, expliqueu per les persones que ens estiguin veient i ens estiguin sentint on poden veure l'últim programa del Discapacitè i on poden també recuperar els altres.
1: Bueno, doncs el programa d'aquesta setmana es podrà veure, com sempre, es podrà sentir a les 8 del vespre per al 9FM, primer en exclusiu per la ràdio, perquè som un programa de ràdio, això al final va així, i després a 9:15 es podrà veure per al 9TV, a més de diverses reemissions que hi haurà al llarg de la setmana. Això serà el principal, i després els programes sempre es poden recuperar a la web del 9-9 i del 9TV, o bé per al YouTube, si busqueu el Discapacitè, us sortiran tots els programes i els podreu veure tant en vídeo pel YouTube com en àudio, si els busqueu a la web, a l'aplicació iVox.
0: Doncs,
2: exacte.
0: Mònica Jofre i Miquel Giol, moltes gràcies una vegada més per parlar amb nosaltres aquí al Territori 17, i també felicitar-vos i donar-vos l'enhorabona als dos per un programa com el Discapacitè, que espero que hi hagin moltes temporades més.
2: Moltes gràcies, Ona. Gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres. Bon que vagi dia. Molt bé. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Territori 17. El 9FM. La veu de Sant Joan. Ona Codinenca. Ràdio Cardedeu. Territori 17.
0: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Aquest matí l'usuari d'XDidac pregunta directament a Rodalies per què fa gairebé 30 minuts que no passa cap tren a Barcelona per l'R2 Nord i demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i al ministre de Transports, Òscar Puente, que dimiteixin, a més de dir-los que són una colla de vividors. El community manager de Renfe aguanta estoicament i només li demana a quina estació es troba per consultar la següent circulació en direcció a Barcelona. I en Didac li diu que és a Montmeló i que acaben d'anunciar que el proper tren passaria a I-35 i encara no hi és. Vol saber el perquè d'aquests 17 minuts de retard. I Renfe li respon que la demora es deu perquè el tren que circulava abans anava amb retard. Mare de Déu, senyor, és un peix que es mossega la cua. La demora de la demora. Ara ens hauríem de preguntar per què ha sortit tard el tren d'abans. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, en concret amb ell analitzarem l'informe Fènix. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Aquest dissabte s'ha inaugurat la recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi en un acte que també ha servit per reivindicar el valor històric i arquitectònic Laia de Déu en Codinenca.
3: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records, la curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut per molts veïns. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet, però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, va destacar la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Doncs si hem fet això perquè la gent ja el veus amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no va posar més amunt amb aquesta tela, doncs és com si pogués, perquè les explicacions hi són.
3: Però més enllà del valor patrimonial, el campanar també ha despertat interès des del punt de vista arquitectònic. I és que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de Gaudí, i conserva elements clarament vinculats a l'univers de l'arquitecte modernista, especialment l'escala interior en forma d'hèlix. Per aquest motiu, l'acte també va comptar amb la participació d'Oriol Molines i Isi Nuevo, arquitecte tècnic i cap d'obra de la Sagrada Família, que van aportar una mirada més tècnica sobre l'estructura del campanar. Escoltem Oriol Molines, arquitecte tècnic de la Sagrada Família.
5: L'escala és una escala molt esbelta i que a més no s'aguanta amb les parets del voltant, només s'aguanta amb el nucli d'escala. Si és una escala volada i a més està feta seguint geomètricament seguint un helicoide, i aquesta escala vaig veure que era una influència directa de Gaudí. El Puig Boada era un admirador de Gaudí i veig que aquí va veure l'oportunitat de posar en valor la seva obra.
3: La inauguració també va tenir un fort component emocional amb la presència de familiars de les persones que van participar en la reconstrucció del campanar després de la guerra, entre ells la filla de Puig Boada i membres de la família Tartera. Unes intervencions que van servir per recordar la història que hi ha darrere d'aquest campanar tan emblemàtic.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, el Festival Estrenes de Girona va ser el tret de sortida de la presentació del nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. La plaça de la Catedral va vibrar amb el grup osonenc, que enceten una gira que farà parada a les Masies de Voltregà el proper 26 de juny. Andreu Jiménez.
6: Quin goig és el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, i quin goig és també poder escoltar també aquest grup osonenc que torna amb 11 concerts, molt seves, seguint un estil molt marcat i introduint algunes novetats com els instruments de vent. La presentació d'aquest nou treball va ser al Festival Estrenes de Girona, a les escales de la Catedral. La rebuda, tot un èxit. Abans, però, van fer una prova davant un públic més íntim que els va ajudar a preparar-se per la gran cita.
7: Som un grup d'amics i toquem junts des de fa mil anys, amb els flipats i tot, i crec que es nota a l'escenari, es nota amb les cançons, amb les lletres, parlem de nosaltres, de lo que estem vivint. I ara que has dit que va ser el primer concert, les Cales de Catedral...

0: és una mica mentida, tot i que no és tota mentida, perquè no està anunciat enlloc, és un secret. Però vam fer un concert, només familiars i amics, a Barcelona, a la Sala Bol. I va ser la prova de foc de dir, abans d'anar als Cavalls de la Catedral, fem un concert per familiars que no ens jutgin gaire, allà em s'hi va bé. I realment va ser un desastre. I perquè ens vam equivocar amb acords, amb les totes les lletres, no vaig dir ni una bé. I llavors va ser com, vale, vale, a una setmana vista dels Cavalls de la Catedral de Girona, ens hem de fotre les piles. I llavors a Girona va anar molt bé.
1: Al disc hi ha cançons de tota mena, barrejant un estil rock més punk i desenfrenat amb un altre més endreçat. Algunes de les lletres fins i tot tenen un to de denúncia, com és el cas de la cançó La Volta al Món, on Dan Peralbo parla d'un abús infantil.
0: Per explicar doncs, el que va passar amb l'Artús Roca, que era un personatge més a més molt famós d'Osona, de Vic, tothom coneixia i tothom coneix, encara el té l'imaginari, i és una persona que va fotre molt, molt de mal a molta canalla, i llavors era com una mica tenia ganes de... Jo vaig ser víctima també d'aquesta persona, i tenia ganes de que no es quedés més amagat la seva història ni el seu nom, i que se sapigués i que pogués ajudar en algun moment amb algun altre nen o nena que patís això, perquè és molt dolorós, i més quan ets petit no entens absolutament res del que passa i és molt injust.
1: I la portada no els pot representar millor. Un engranatge simbolitza la seva unió. Totes les peces treballen plegades en un projecte que els engresca, com és aquest grup nascut a Osona i ha conegut arreu de Catalunya. De fet, la primera per presentar el disc a casa serà el 26 de juny a les Masies de Voltregà, al festival A Cel Obert, on compartiran escenari amb grups de renom com Sidoní.
2: I el Ripollès rep 736.000 euros de la Generalitat per poder fer obres a les escoles públiques Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
4: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs, a on destinem aquest import.
3: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
5: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici més d'Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil de primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu en el seu conjunt és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
3: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ugassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
6: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que hi hem fet a l'escola, que és tema sàtel, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
7: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
8: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
3: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.
2: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, per tant és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem, com comentàvem, l'Espai Econòmic del Territori 17 en analitzar l'informe Fènix, en el qual un grup d'experts, la majoria economistes, posen a la vista alguns dels mals que han portat que l'economia catalana creixi a bon ritme. Tot això sempre de la mà de Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles.
9: Bon dia.
2: Doncs endavant, explica'ns.
9: Efectivament, la setmana passada un grup d'experts, un grup d'analistes econòmics, van presentar l'informe Fènix. Entre aquests analistes doncs hi ha algú de bastant prestigi, fins i tot internacional, com Jordi Galí, o com Xavier López Casas Noves, o Modésim Joan, o Miquel Puig, diguem-ne que són firmes que habitualment fins i tot es poden veure en mitjans de comunicació, no tant en el món acadèmic que també, sinó també, doncs, diguem-ne que en el món periodístic, i, diguem, són economistes reconeguts, no? Aquest grup d'experts, són 7 experts en total, van presentar la setmana passada aquest informe Fènix, que conté, la veritat, el que en podríem dir veritats incòmodes. La màxima incomoditat prové del diagnòstic final de l'informe, que ve a dir, és una síntesi que fem nosaltres, que el model de creixement vigent a Catalunya en l'últim quart de segle condueix, paradoxalment, a un progressiu empobriment de la població. El motiu és que el sector sobre els quals es basa aquest inqüestionable creixement del producte interior brut, que s'ha pogut veure, que després descobrirem una mica més, paguen salaris tan baixos que es fa necessari que la resta de la població subvencioni els serveis dels quals rendeixen els treballadors d'aquest sector. La dada que més il·lustra aquesta tendència a l'empobriment en un context de fort creixement econòmic general és la del producte interior brut per càpita. Catalunya començava el segle amb aquesta dada, que prové de la simple divisió del PIB, del total de PIB pel total d'habitants, doncs començava el segle amb 6 punts per damunt de la mitjana europea. 25 anys després està exactament al contrari, 6 punts per sota. La suma de tots dos vol dir que s'han perdut 12 punts percentuals en termes de PIB per càpita respecte a Europa. Això, malgrat que el primer dividend, el producte interior brut, ha crescut més del 50% en termes constants. Termes constants vol dir que es dedueix en cada cas, cada any, a l'efecte de la inflació. El que ha passat és que el divisor, el total de la població, encara ha crescut més. I això comporta que el creixement del PIB per habitant quedi només en un 21%. Venim d'un 50% de creixement econòmic, però en canvi només un 21% de creixement, diguem-ne, de riquesa o de recursos individuals. No? En definitiva, durant aquest quart de segle s'ha crescut més per agregació, pel fet que hi ha més habitants, que per producció, que per la producció que individualment generen aquests habitants. Aquesta circumstància es produeix perquè els sectors d'activitat que han centrat el creixement tenen productivitats baixes i salaris encara més baixos. Els autors de l'estudi han fet càlculs per estimar que en aquells sectors en els quals la mitjana dels seus treballadors cobra menys de 27.500 euros bruts s'han de considerar altament subvencionats. I per què altament subvencionats? Doncs perquè amb aquests ingressos no es cobriran el consum de serveis bàsics, posem per cas l'ensenyament, la sanitat, l'ordre públic, i pocs altres, doncs amb aquests ingressos no es cobrirà el consum d'aquests serveis que faran al llarg de la vida aquests treballadors que cobren per sota d'aquest llindar de 27.500 euros. Hi ha sectors en els quals l'aportació de la societat per cobrir la diferència entre l'aportació dels treballadors i el cost efectiu dels serveis públics que se'ls ofereixen arriben a estar justificats per una pura qüestió d'equilibri social. És a dir, no és exactament menys preable que es produeixi aquesta subvenció social, diguem-ne, no? Posem per cas, l'agricultura proveeix aliments a la resta de la societat, contribueix a donar-li una sobirania alimentària, diguem-ne, al país en general, i arrela persones en territoris que, en cas de no rebre aquests serveis bàsics, quedarien desertificats. Per tant, això són factors que justifiquen una aportació de la societat. Les cures també podrien ser considerats doncs, un bé social doncs, perquè estan cuidant persones que d'una altra manera provocaria algun desajustament fins i tot social el fet d'haver-les de cuidar, no, diguem-ne. En canvi, els autors de l'estudi assenyalen que altres sectors altament subvencionats, aquests que paguen menys de 27.500 euros bruts a l'any de mitjana als seus treballadors, no tenen la mateixa justificació social. Apunten al turisme, en el qual els beneficiats d'aquesta subvenció social no són ni tan sols residents al país, perquè moltes vegades aquesta subvenció està subvencionant persones que venen d'altres països i que, diguem-ne, que estan gaudint dels serveis del país sense, amb uns treballadors que estan cobrant per sota del consum social que produeixen, o i també apunten, entre d'altres, el sector carni, que això, diguem-ne, sobretot a la comarca d'Osona, és un sector amb moltíssim potencial, no? Les activitats que l'informe considera altament subvencionades, aquestes que dèiem, l'hostaleria i l'indústria càrnia, en el sentit que la compensació social de la subvenció és insuficient, suposen actualment un terç del total de població ocupada a Catalunya. Però el que més intranquil·litza és que en aquests últims anys aquestes activitats amb salaris molt baixos han generat un 44% de l'ocupació. Això significa que són les que més estan creixent, les activitats que tenen aquesta mena de subvenció social són les que més estan creixent en ocupació. Difícilment en aquest context s'aconseguirà que el creixement de l'activitat es tradueixi en més benestar. Com a exemple il·lustratiu, l'informe assenyala que per cada nit en un hotel de 3 estrelles a la costa catalana la societat està subvencionant 6 euros. Cada nit d'hotel, cada pernoctació d'hotel, 6 euros dels catalans que estan subvencionant aquest visitant, no, diguem-ne. Aquesta situació, unida a una disponibilitat de mà d'obra gairebé il·limitada, com es pot comprovar amb el creixement de la població constant que ha tingut Catalunya en els últims anys, estimula empreses i sectors que només són econòmicament viables si paguen salaris baixos. Per això, els autors de l'estudi demanen abandonar un tipus de creixement que només es basa a pagar poc a treballadors provenents, a més, majoritàriament de la immigració. Independentment de l'empobriment general que provoca aquest context, es produeixen un seguit de desajustos en forma de dificultat a l'accés a l'habitatge i als serveis públics, la disponibilitat de recursos naturals, i tot això acaba comportant un risc de factura social. La cruïlla seria clara: o es fan reformes per revertir les dinàmiques actuals o s'assumeix el risc d'un deteriorament progressiu del model econòmic. Del diagnòstic a la recepta, l'informe també fa propostes per avançar en la correcció de l'actual dinàmica. Intentarem ser sintètics, diguem-ne que segurament aprofundeixen en cadascun d'aquests, però els intentarem enumerar, no? Per exemple, de la necessitat de més transparència en la publicació de la balança fiscal i el valor afegit que porta cada sector, per saber quins sectors són subvencionats i quins no, i de quina manera s'ha d'actuar en aquest cas, no? Eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen activitats de baixa productivitat, incrementar el salari mínim per frenar el creixement de llocs de treball poc qualificats, avançar en polítiques d'immigració selectives basades en la qualificació i la demanda, reduir la capacitat turística, reformar polítiques d'ocupació per equiparar-les als estàndards europeus més avançats, revisar el sistema fiscal per evitar recórrer constantment a la penalització de les rendes de treball i de l'estalvi. Una última recomanació que segurament totes les altres haurien de generar més controvèrsia, però segurament aquesta també en generarà, és fer obligatori el coneixement del català per ocupar llocs de treball d'atenció al públic i serveis de cura personal. L'informe Fènix ha fet aquest diagnòstic, es creix en sectors de poc valor afegit que paga salaris baixos, reconeix la malaltia, el creixement econòmic no es tradueix en més riquesa individual i això pot conduir al descontentament social, i apunta a una possible recepta en forma de propostes que són les que hem enumerat ara. En el fons, batega la vella màxima del Nobel Paul Krugman: la productivitat no ho és tot, però a llarg termini ho és gairebé tot. Coneguts els orígens del mal, segurament és el moment de posar-se a tractar-lo, i seria convenient que fos sense gaires esperes.
2: Joan Carles Arredondo, moltes gràcies un altre dimarts més per explicar-nos un altre tema relacionat amb economia, avui sobre l'informe Fènix. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A tu, que vagi molt bé. 3 minuts i tornem. Fins ara.
10: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
11: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: al vespre al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Guillem Sánchez, bon dia de nou.
4: Què tal, com estem?
3: Doncs avui molt contenta.
4: Sí?
3: Sí, no sé, perquè crec que comença a fer bon temps.
4: Amb ganes d'aprendre, també, amb ganes d'aprendre. Com escoltàvem ara fa una estona.
3: M'encanten, m'encanten, soc superfan. Això, com que comença el bon temps, ostres, es nota, l'ambient, que comença a fer calor.
5: Comença a sortir el sol.
4: Correcte, sí. Correcte. De fet, la pluja la vam deixar ja ahir, no? La vam deixar ja fora.
3: Pluja... Es va quedar tranquil, la pluja, mare meva.
4: Escolta, com a molts pobles i ciutats del territori 17, segur que va passar això que ens diu la Maria. Diu, el segon tro gros, d'un impuls irrefrenable, he tret les plantes al balcó. Ja sóc una senyora.
3: Que s'han de treure les plantes quan...
4: És a dir, les va treure al balcó perquè es poguessin mullar, es poguessin regar amb l'aigua de la pluja.
3: Però també vigileu perquè molta pluja també les pot matar.
4: Sí.
3: Sobretot si hi ha calamarsa, que aquí
5: correcte,
3: va caure calamarsa.
5: Aquí va caure calamarsa, aquí?
3: Sí.
5: Aquí sempre cau, calamarsa. Almenys a casa
3: meva va caure calamarsa.
5: No, és que allà on visc jo...
4: No cau calamarsa.
5: No cau tan sovint com aquí.
4: Aquí és un lloc especial.
3: Exacte.
4: Va, especial com també aquesta combinació de l'Arcadi. Atenció, eh? Ens diu, acabo de recuperar la bomba de la meva infància. Dos punts.
3: Val.
4: Iogurt, Colacao, llet condensada i mel. He rejuvenit gairebé 60 anys.
3: Doncs... Has dit que sigui Arcadi?
4: Sí.
3: Arcadi, mira't el colesterol, rei. No, no. Quina perquè barreja. Llet condensada, mel...
5: Recent sortida...
4: Colacao i iogurt...
5: Recent sortida de la vaca, no?
3: Jo no ho havia...
5: Ja per rematar.
3: Jo no ho havia fet mai, això, vosaltres.
4: Jo tampoc. T'ha d'agradar molt el dolç, diguem-ho així.
3: Però molt. I el làctic, sí.
4: Va, no deixem de parlar de menjar, que ens agrada i molt. La Montse ens diu, les truites són una cosa tan versàtil. Diu, una de formatge, de pernil dolç, de carbassó, de moniato, de botifarra negra, de mongetes del ganxet, de pernil salat, de bacallà. Arribes a casa cansat i te'n fas una truita tonta i l'humor et reviscola una mica. Truitisme, sisplau.
3: Sí, però hi ha molta gent que està en contra de les truites de, amb tantes barreges. De
5: truita cosa. De cachopo. Jo n'he menjat, eh?
4: I cachopo de truita?
5: És boníssima,
3: eh? Cachopo de truita, m'ho estic imaginant, i tampoc deu estar tan dolent, eh?
5: Buah,
4: mare de Déu.
3: Uah, però truita de moniato?
4: Quina salivera.
3: Va, doncs tinc salivera per la truita
4: salivera,
3: de moniato.
4: Tinc salivera per tot.
3: Sí?
4: Va, m'ha agradat molt també aquesta definició d'avui de la Valèria. Ens escriu això. Ser adult és aguantar 20 problemes seriosos en silenci i després col·lapsar perquè et cau una forquilla. Allò que rebentaries un armari, rebentaries una porta, rebentaries tot.
3: Que a vegades per una...
4: Tonteria.
3: Una cosa... Explotem. No passa res,
5: som
3: així.
5: Va, passat,
4: bona reflexió de la Cristina. No sé si us hi sentiu identificats. Ens escriu, què ho fa que vas bé durant el dia i en arribar a casa et molesta tot imperiosament? Anells, collarets, sostens, pulseres, sabates, cinturons...
3: Sí, per favor, sí. Jo, o sigui, de veritat, porto bastants anells, arracades i coses, eh? I rellotges i tal. Però quan arribo a casa és que faig ras, fora, em molesta tot.
5: Tens estona, no?
3: Estic hiperestimulada de portar tantes coses.
4: Jo només em trec el rellotge i molt de tant en tant. El resta de coses...
3: Bueno, les ulleres, no, també?
4: No, ulleres no, un parell de braçalets i ja està.
5: Jo les sabates i ja està.
4: Sí, sabates i ja està. Va, parlant de coses que molesten o no, atenció al comentari de la Gemma, que ens diu això. He vist algun vídeo de Neymar jugant al Santos i són durs de veure. De debò està per anar al Mundial per davant d'altres o és pura nostàlgia?
5: I no va jugar el Pedro.
4: Atenció, eh?
3: Què voleu dir, que Neymar està xochillo?
4: Fa dos anys i mig que no anava convocat amb la selecció.
3: Ah, no?
5: És màrqueting.
4: I l'han convocat per al Mundial.
5: L'han convocat per màrqueting i ja està.
3: Perquè la gent se'l miri més al Mundial o...?
4: Bueno, per,
5: no,
4: no,
5: sé, no ho sé.
4: Perquè crida l'atenció que Neymar jugui al Mundial.
3: Sí, clar.
4: Va, en Josep ens posa per davant una qüestió que potser no us n'havíeu adonat vinculada amb el futbol. Ens diu, Messi amb Argentina, Neymar amb Brasil, Modric amb Croàcia i Cristiano amb Portugal. No vam escollir ser contemporanis a l'últim mundial d'aquestes llegendes. Només en vam tenir el privilegi.
5: I jo faig la col·lecció
3: mira,
5: de
3: cromos.
4: Pell de gallina.
3: Jo només estava pensant que és una cançó de la Shakira.
5: I t'has deixat
3: Neymar
5: un.
3: Neymar en Brasil, Messi en Argentina.
5: T'has deixat un, però no hi anirà. Lewandowski en Polònia.
4: Correcte.
3: Ai,
4: que si hagués pogut anar, si s'haguessin classificat, hi hagués anat. Va, i ara que arribarà Mourinho, un comentari de qualitat d'aquest usuari que ens diu, però quina por us ha de fer Mourinho? Nen, no fotem, que et despeixa el guant li deien a un nen del meu institut que es menjava els plastidècors.
3: No,
5: I Special One ha entrenat al Fenerbahçe, al Benfica, al Tottenham,
4: a la Roma.
3: Qui és l'Special One?
4: Mourinho. Se'l coneix futbolísticament d'aquesta manera.
3: Ja com l'especial.
5: Busca, sí. Busca cores de Special One.
3: Ara tinc un TikTok.
4: Va, la Carolina es comparteix una veritat com un temple avui a la secció. Ens comenta, tenir un fill és tremendo perquè et somriu i t'oblides que no et va deixar dormir en tota la nit.
3: Amor de fills, de mares a fills, pares a fills.
4: I li has de perdonar.
3: Sí,
5: el bo de tenir fills, jo crec quan en tingui...
3: L'Andreu, que té molts fills.
5: Quan en tingui, crec que els dies que m'hagi de mi pringar i quedar-me amb ell, clar, el ser fan de la NBA, tindré ja estona per distreure'm en aquelles hores.
4: I ell tindrà, un problema, segurament, eh? Quan li facis evident aquesta passió teva i sigui conscient
5: saltarà
4: d'allò que li transmetis.
5: Saltarà de la cuneta.
4: Va, i els fills també són protagonistes en el comentari de la Marc, que ens diu, he començat la setmana fent la declaració de la renda i faré un parell de reflexions. Treballar molt no surt a compte. És millor viure amb menys estrès i menys càrrega laboral perquè acabes pagant per treballar. I dos, viure sola i sense fills penalitza. I molt. Bon dilluns.
3: Jo, que doncs fort és fer-se gran, eh? Quantes correcte. Contradiccions.
4: Per tant, solucioneu-ho.
3: Sí.
4: Treballeu poc i tingueu fills.
3: Exacte.
4: És molt fàcil,
5: i
4: això.
5: I viviu de renda.
4: I viviu de renda, si pot ser. Va, i acabem amb la reflexió del dia d'aquest usuari que ens escriu avui. Acabo de demanar un ou i una gallina per Amazon en comandes separades. A veure què arriba primer i resolc d'una vegada un dels majors misteris de la humanitat.
3: Mira, és l'última cosa que m'esperava que...
5: Això és com el debat a la que s'avecina de Coque i Fermín Trujillo, que investiguen si què va primer, si l'ou o la gallina.
3: Què va primer, l'ou o la gallina?
5: Jo diria que la gallina.
4: Depèn d'on facis la comanda, depèn de quin magatzem.
3: Exacte, si el fas, no direm marques de transportistes perquè no ens paguen.
4: Depèn d'on vingui. Tot
3: exacte, també d'on vingui. En fi, ens veiem demà.
5: A veure què arriba primer, si Sánchez o la gallina.
3: Home, esperem que en Sánchez, no?
4: No, segur que la gallina. Jo sóc més lent que tot.
3: Va, que vagi molt bé. Vinga. Passen 7 minuts de 2:15 del matí. Després d'aquestes reflexions tan reflexives, és el moment de la tertúlia d'estar per casa.
1: El Traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
3: Doncs bé, tenim un dia més el Traster, aquesta tertúlia d'estar per casa, amb els companys del Territori 17, amb l'Isaac Muntades, la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez, i jo mateixa, l'Ono. Què tal, com esteu?
0: Molt bé.
3: Va, us ho pregunto a vosaltres. Què va venir abans, l'ou o la gallina?
0: Deixo que contesti primer la Laia.
3: Va, Laia.
6: No. A veure, no m'hi ha aquest marrón.
0: De la ciència.
3: Què va venir abans?
0: Jo suposo... Clar, és que és complicat de dir això, però jo diria que una protogallina, alguna espècie de...
6: Sí.
0: Ésser... Sí, que
3: no. Va evolucionar
0: en gallina. Sí, bueno,
6: algú semblant al que coneixem.
0: L'ésser humà deu ser igual, no?, una mica, en certa manera.
3: Clar.
6: Vull dir, sí.
3: Venim no d'una cèl·lula que es van evolucionant, fins a ser... A vegades les persones que som molt intel·ligents, però a vegades també som molt burros.
6: Correcte.
3: I és així, és la humanitat.
6: Correcte.
3: Res, què tal, com esteu? Mai us pregunto què tal com esteu, en plan de preguntar-vos com esteu de veritat, o sigui...
6: En plan de, no és un com esteu d'ascensor?
3: És un com esteu de veritat.
6: Com estem de veritat?
3: Sí.
6: Jo, mira, jo, la veritat és de cool. O sigui,
3: de
6: estic
3: cool.
6: Acabant la carrera i estic amb el TFG i dues optatives i no arribo. O sigui, aquest és el meu resum. Això, i suma-li que ara, pues, bueno, a Caldes... s'acosta l'Escaldarium, comencen assajos a plaça, molta feina a fer i m'hauria de partir com amb 3 per poder arribar tot amb una mica de salut mental, sobretot.
3: Isaac, tu què tal, com vas?
0: I jo sempre vaig enfeinat, això és així, i és terrible. Jo sempre faig la broma amb els meus amics que això és des de sempre, és de fa molts anys que els he dit que estic dèbil i cansat, no? I per aquest ordre. Però no, bueno, ara aquesta setmana millor que l'anterior, la veritat, sí. A veure, no ens enganyarem, però bueno, sempre hi ha mesos que són més complicats a la feina i bueno, i al Ripollès hi ha molta actualitat, ja ho sabeu, vull dir que...
3: Sí,
0: la setmana que ve tenim un ple Ripoll on prendran possessió els regidors del PSC.
3: Ostres,
0: vull dir que,
3: tenim de les
5: ganes, eh?
0: Ja tenim ganes, vull dir que, per exemple, i no sé, sempre passen coses aquí a la comarca.
3: A mi m'agrada molt una frase, al Ripollès passen coses.
0: Exacte.
6: Massa. I vosaltres dos com esteu?
5: Doncs jo diria que bé, és que no vaig a complicar, no em complico.
3: Home,
5: jo,
3: de poques paraules, ella està bé.
5: Sí, no?
6: Està bé, ja està.
3: Molt bé, també està bé, eh? És a dir...
5: Tinc salut.
6: No, sí, totalment.
3: molt bé.
5: No, sí, superbé.
3: Jo tinc moltes ganes de... O sigui, de veritat ho dic, que comenci a fer bon temps, perquè, o sigui, crec que sóc una persona que va bastant amb el temps, que abans no em passava tant, però ara molt...
5: I es nota que et vas fent gran, eh?
3: Sí, i aquests dies que ha fet mal temps, mare meva...
6: Això també és veritat.
3: Anímicament afecta bastant, eh?
6: Sí, això sí. És l'edat, eh, Ona?
3: No em digueu això.
5: Els 24 passen factura, Ona.
6: 24? Ai, per
0: pues quan arribis als 34, moràs. Que jo hi arribaré en breu i ja m'hi ha.
6: Ah, no, jo arribo a l'edat de Jesucrist a l'octubre, així
3: que... Ah, és bona edat, eh? És bona edat.
6: Oi?
3: Jo crec que és un número que porta... O sigui, a mi m'agrada molt el 33.
5: No porta gaire bona sort.
3: Ah, no?
0: Doncs mira, jo que el tinc ara us puc dir que bueno, anar fent, no?
5: Mira en Fernando Alonso, que porta anys buscant la 33 i no l'aconsegueix. Sí. No?
3: És veritat, és
6: bueno,
3: veritat.
6: Doncs ja em quedaré plantada amb 33 anys.
3: No, Laia, no.
6: Em quedo plantada amb 33 i sempre, per molt que vagin passant els anys, jo dic que tinc 33
5: sí.
6: I ja està.
5: Benjamin Button, compleixes anys enrere.
6: Ostres, no em moc.
3: Uf. Bueno, almenys...
6: Sí, ja està.
3: Almenys heu passat el club dels 27. Nosaltres sí. Encara no hi hem arribat.
0: Sí.
3: Com però diria Jaume Espoll.
6: Jo crec que és una edat fantàstica, eh? Jo crec que 27, entre els 27 i els 30 et canvien bastantes coses.
3: És,
6: o sigui, no a nivell de vida, potser, però...
3: Els 30 és bona edat, oi? Tothom m'ho diu. Què opineu vosaltres?
0: Bueno, jo em va començar a caure el cabell, una mica.
6: A mi això no em va passar.
0: Encara en tinc, eh? Però bueno, ja es comença a notar. No bé, sí. Físicament jo crec que estic bé, per exemple. Vull dir que realment és una cosa que això s'agraeix. Jo vaig mirar la meva edat física, realment és la teva, o no? 24.
3: Ostres! Doncs no, crec que ens hem intercanviat. Jo crec que la meva edat física sí. És la teva.
0: No ho crec. Però bé, no? El que passa que, clar, hi ha més càrrega de treball, hi ha més estrès. La Laia també ho pot comprovar, no? Ara també, que té estrès, no?
6: Clar, jo crec que al final amb l'edat, i suposo que amb l'experiència vital de cadascú i les motxilles que es porten, al final l'edat és tan sols un número. Jo crec que és indiferent això. Sí que és veritat que entens que tens més responsabilitats i potser hi ha certes coses que quan tenies, doncs això, 24, t'afectaven moltíssim, era com el drama de la teva vida, era com ai, és que... Oh! I arribes als 20, entre els 27 i els 30, jo crec, i arriba un punt que dius, me la pela. O sigui, m'arrepela.
3: Això és veritat.
6: Vull dir, fas fins on pots i també és veritat que, almenys en el meu cas, he après a prioritzar-me també a mi, o sigui, a mi mateixa en quant a salut mental, en plan de, vale, no puc arribar a tot, sóc plenament conscient, t'intentes organitzar el millor que pots, però si hi ha coses que no arribes i les has de fer demà, doncs, o demà passat o l'altre, bueno, pues, òbviament prioritzant, no? Vull dir, si hi ha coses que han de sortir avui perquè han de sortir avui, doncs les fas avui, però sempre prioritzant i intentant, doncs, això, saps? Vull dir, jo, per exemple, no tinc aquesta sensació de buah, és que em passo un dia al sofà i no sóc productiva. Això em passava a mi quan tenia, doncs, la vostra edat, 24 anys. I havia de fer moltes coses.
3: A tu et passa, Andreu?
5: Sí.
6: I ara és com un buah, quines ganes de quedar-me tota una tarda sencera mirant Netflix.
0: Sí.
6: I ja està, saps? I ja està. I ser una meva, literalment.
3: Exacte, doncs està bé. Jo us volia demanar una cosa, o sigui, mira, ara ha sortit d'aquest tema de l'edat. Dieu-me algunes coses que us hagués agradat saber abans dels 30 o que us hagués agradat que, per exemple, quan tinguéssiu doncs, la meva edat, com que ho sapiguéssiu. No sé si m'estic explicant, m'he travessat molt, eh? M'enteneu, no? Com un consell.
6: Jo en tinc unes quantes.
3: Sí.
6: Jo en tinc unes quantes. Un, tema declaració de la renta, tema pasta, tema impostos, tot el que implica, pues, això, anar-te'n d'alquiler a una casa, vull dir, tot el que has de canviar, tots els noms, el wifi, tot això, posar una rentadora, molt important. Saber posar una rentadora a la vida és molt important. No sé, que, i que al final jo crec que a la vida gaudeix-la, i fin. Encara que en tinguis 24, que en tinguis 30, vull dir, jo en tinc 32 i a mi m'encanta sortir de festa, no surto tant com quan tenia 24, òbviament, però fes el que creguis, vull dir, això de tancar, vull dir, jo tinc moltes amigues i amics que amb 30 de cop han decidit que la seva vida és la seva parella i tot ho fan per la seva parella i tot és la seva parella i tot ho fan junts i és com un uau, pues jo, vull dir, aprecio molt la meva independència, sobretot m'ha ajudat a aprendre a estar sola, per exemple. Que estar sola no és dolent.
3: Isaac, tu tens algun consell per donar-nos?
6: Els jovenzuelos.
0: Els jovenzuelos. No, sobretot això, cuidar la salut mental i evidentment hi haurà dies que anireu molt estressats, que tindreu molta feina, que és el que deia la Laia, no? Que s'ha de prioritzar en certa manera, no? Les coses, i si no pot sortir tot, doncs no ofuscar-se, no? Sobretot això de no estar, hòstia, no estic fent bé la meva feina perquè no surten les coses. No, això és el de menys. Al final també s'ha de prioritzar i descansar, és molt important el descans, jo crec que això ho tinc claríssim.
5: Per fer la backyard sobretot, Per fer la backyard sobretot,
0: Per fer la backyard sobretot, sí. Molt important. No, fer més esport també és una cosa que va molt bé per desestressar-se, qualsevol tipus d'esport, al final, anar a caminar, vull dir, córrer, no cal pas anar a fer una backyard, tampoc, vull dir, no
6: i no cal córrer una marató, ni
0: no cal córrer una marató,
6: matar-te al gimnàs, vull dir, no.
0: No, jo abans, per exemple, mira, amb el tema de les curses sí que m'agradava molt anar a curses i fer-les i eren com objectius i tal, i ara me n'apunto molt poques, vull dir, al final tu passes millor fent l'esport i entrenant i fent alguna de tant en tant i no marcar-te tampoc que has de fer no has de demostrar res a ningú en certa manera, vull dir, no ens hi dediquem a això i no sé què us puc explicar.
3: Bons consells.
0: Potser m'agradaria haver marxat abans de casa també, potser és una de les coses que... Però bueno.
6: Clar, però tal i com estan les coses ara,
3: nosaltres
6: sí, està bastant més complicat.
3: Impossible.
0: No, jo era per un tema de perquè no em veia vivint sol, més que res, No
5: per la rentadora és que hi la Laia, no?
0: Això és el de menys, perquè jo sí que ja en sé posar i sé posar rentaplats i sé fer totes les tasques.
6: Ah, jo no tinc rentaplats, Vull dir, això és
3: un lujo.
6: Dinero, per tenir rentaplats.
0: Sí, és una de les coses bàsiques per mi, tenir rentaplats.
5: I tant, estic d'acord amb tu,
0: I rentadora i assecadora fins i tot, perquè a l'hivern...
6: A mi l'assecadora m'aniria molt bé i no en tinc, la veritat. Això sí que és cert, L'assecadora és un luxe que en algun futur proper em vull permetre.
3: Abans que rentaplats, Laio?
6: Totalment, Sí. O sigui, a casa només som dos.
3: Clar, vull dir, és veritat.
6: No hi ha tants plats per rentar.
0: Bueno.
6: A part, no, jo, per exemple, la meva parella, el Pau, no dina a casa. Vull dir, sóc l'única que dino a casa.
3: És que
6: vull
3: és literalment
6: que
3: rentar un plat i un got i una forquilla.
6: Vull dir...
3: No, Andreu.
5: Jo quan vaig a dinar a casa amb el meu avi, sempre em toca a mi netejar perquè sóc el que arribo més tard i no faig el dinar. I mi jo rentar els plats, rentar la paella, l'olla, el que sigui, val, però els plats em fa molta mandra.
3: Doncs a mi m'encanta rentar plats. Sempre dic que la gent es torna boja.
6: També t'ho dic.
3: Però a vegades quan, jo què sé, algun cop vas de vacances...
6: Jo et convido a venir a casa meva a rentar plats, si us plau.
3: Us ho juro que no sé per què és com el meu moment de pensar, d'estar tranquil·la, rento plats, em relaxa moltíssim i la gent em diu, segur que ho dius per quedar bé i per conveniència. Dic que no, dic de veritat. Feu-me... O sigui, qualsevol altra tasca no, però rentar plats, us ho juro, llavors la meva mare, si em sent, em dirà, ets més mentidera, perquè, bueno, clar, a casa tenim rentaplats, però de veritat que m'agrada molt rentar plats, gots, forquilles, el que sigui, no sé, cosetes, cadascú té les seves coses, no?
6: Sí. Jo crec que amb el tema de viure sol o no viure sol, clar, jo no sé tu, Isaac, jo vaig marxar molt jove, o sigui, jo amb 18 anys ja havia marxat de
3: vas
6: casa.
3: Vas emancipar amb 18 anys, Laio.
6: Sí, he marxat molts cops de casa la meva mare, si es pot dir així. Sí, he tingut bastantes mudances, el que es diu mudances, moltes. Però jo ho recomano 100%. O sigui, l'experiència de compartir pis amb col·legues, gent desconeguda o el que sigui...
3: Que l'Andreu fa que no m'ho
5: cap. Jo amb això no podria.
3: Tu vols, si vols anar a viure sol, Andreu?
5: Amb la meva parella.
3: La teva
5: ja
3: parella.
5: No, no, jo el de compartir pis amb amics, amb gent desconeguda...
6: No,
5: no jo coneixem trobo... Allò,
6: o sigui,
5: no, no podria.
6: Jo, per mi, és la millor experiència. Òbviament, he tingut experiències complicades. Sobretot, pues, per convivència, no? Perquè al final no és fàcil, vull dir... Però jo ho recomano 100%. Clar, vull dir, jo parlo que jo me'n vaig anar a estudiar a Lleida.
3: Aleshores, ostres.
6: Vull dir...
3: Clar.
6: Al final... tu te lo guises, tu te lo comes. Mm. Però molt divertit, l'experiència. També recomano viure sol, qui pot. Si no tothom és capaç de viure sol, completament sol en un pis. Això també és cert.
3: Tu, Isaac, com ho portes, això? Com, quan vas marxar i tot?
0: No, jo vaig marxar fa molt, relativament poc. Jo vaig marxar així a viure... O sigui, ja anava fent la va i ve, però a viure fa... 3 anys, com a molt, vull dir, quan, sí, els 29-30, vull dir, no, fins llavors jo havia viscut amb els meus pares, vull dir que no havia tingut aquesta necessitat de marxar, també m'anava bé per la feina i tal, vull dir, vivim en una casa, llavors hi ha espai, no, cadascú té el seu espai, no hi havia problemes, i arran d'això, de la meva parella que va agafar un pis, doncs, pues jo me'n vaig anar amb ella i ja està. I llavors pues aquí hem seguit i no sé, suposo que anirem canviant-nos a poc, vull dir, també busquem més coses, no? I això.
3: Amb l'Andreu...
0: Fer un futur junts, no?, que es diu.
3: Sí.
0: Ho tenim fotut, eh?
3: Ho tenim fotut bàsicament, sí, pel preu dels lloguers, o sigui, és inaccessible. Sí. És inaccessible. Els meus pares sempre em diuen... a vegades, com, o sigui, és que inclús llogar o comprar, és que no hi ha habitatge.
6: No.
3: Però clar, a vegades penso, ostres, al final el fet de llogar és com que estàs com invertint uns diners que cada cop, o sigui, tu, o sigui, és a dir, pagues per més, no? Clar, al final, si tu compres una casa, si tu pots permetre, doncs estàs invertint els diners en una clar, futura és, casa. Però és que no hi ha ni per llogar ni no per comprar, no hi ha res.
6: O sigui,
3: és horrible.
6: Jo me'n recordo quan vam decidir amb el Pau anar-nos a viure a Caldes, abans d'anar on estem ara, clar, jo venia amb dos gats i ell venia amb un altre, per tant, eren tres gats. Trobar pis que t'acceptin animals és matemàticament impossible.
3: Exacte.
6: Vull dir, més enllà de pagues immobiliària, vull dir, al mínim per entrar ja són 2.000 pavos, que si tens sort i si tens diners estalviats, mira, encara, però si no, com era el nostre cas...
3: No, és fatal.
6: Riu-te tu, per sort després, vull dir, estem molt bé on estem a Caldes de Montbui, estem al centre, pràcticament, però perquè vam tenir molta sort, la veritat.
0: Però el tema del lloguer era molt difícil. La veritat és que també he tingut sort, però bueno, també és veritat que jo, quan penses, ostres, és difícil trobar pisos de lloguer que estiguin bé de preu, això és més difícil, però n'hi ha més del que sembla de pisos, eh? Això també us ho puc dir, jo que fa relativament poc que ens hem ficat una mica amb aquest món i tal, i quan dones veu, ràpidament, jo he anat a veure 3-4 pisos en els últims temps, vull dir que els preus de lloguer, doncs és veritat, vull dir, sí, 600, 700, 800 euros, no? Vull dir que ja són aquests preus. Jo estic pagant menys que això, també us ho dic, vull dir que en aquest cas estem bé, però bueno, si dones veus i coneixes una mica, sobretot en els pobles, jo crec que les ciutats deu ser una mica diferent.
3: Sí,
0: Caldes,
3: clar,
6: és la ciutat és molt diferent.
3: Sí,
6: he viscut a Barna i és molt complicat.
0: No, i Caldes, que deies tu, Laia, Caldes ja deu tenir 6.000, 7.000 habitants, no?
5: No, més.
3: Més?
5: Més, Caldes, sí.
6: Sí, sí.
5: Caldes,
6: home, Montblanc té 7.000 i és molt més petit que Caldes.
0: Ah, doncs deu ser com Ripoll, més o menys.
5: No, jo crec que més Caldes, mira, tu.
3: Ho busquem, no passa res.
5: Jo crec que 15 els deu tenir.
0: Sí, 15.000?
6: No tinc ni idea.
0: Ostres, a mi em sona com molts habitants.
3: Mireu, Caldes té... 18.500 habitants.
5: És com la Garriga.
0: Com Banyoles.
5: És com la Garriga.
0: Sí, sí. Doncs no, clar, Caldes és diferent, clar. És un,
6: no, Caldes els lloguers
0: gran.
6: Ara mateix estan amb 1.000 pavos, ja.
0: Sí.
3: Sí?
0: I és més difícil conèixer la gent, no? I,
5: a la Garriga igual,
0: que doni veus per trobar.
6: Bueno, sí, clar, nosaltres el pis on estem és d'una amiga nostra.
0: Clar.
3: Val.
6: Sí. Vull dir, aleshores, clar, però si no, molta sort a la vida, també t'ho dic.
3: Sí, sí. És que crec que ara mateix l'edat per poder-se emancipar, és a dir, sol no, amb algú altre, perquè no, no, o sigui, sol no.
6: Ni
3: de
6: conya.
3: Són ja, són els 30,
0: Sí, crec,
3: meu. Vull dir que jo sempre ho penso, és una cosa que m'angoixa bastant, això.
5: Els salaris són els que són, tot ha pujat i els salaris s'han mantingut.
3: Sí, sí.
0: Bueno, l'objectiu, Ona, doncs, en el teu cas, és esperar a fer fora els pares i quedar-te...
3: Home!
0: A casa, no? Jo crec que aquest és l'objectiu molt que tenim quan som joves. I,
6: sí, sí, sí, sí, sí.
0: A veure, no fotem, vull dir... Al final és... Al final t'acaben fent fora... No, fent fora no. Però,
6: no, fent fora no. T'acaben convidant a marxar.
0: Sí. A mi no m'han convidat, però és veritat que jo ja al final de costa jo és com em vaig, saps? Vull dir.
6: No, a mi tampoc. Però sempre tinc... Vull dir, jo en aquest cas soc molt com ma mare, que era un cul inquiet quan tenia la meva edat abans. Mm. O sigui, amb 18. Aleshores... Vull dir, era com, vale, pues marxa. Vull dir, aquí tens casa teva, saps? Torna, vull dir, si has de tornar, tornes, saps?
3: Exacto.
6: I ja està, no passa res. Vull dir, molt fàcil en aquest sentit. Això sí que és veritat.
3: És complicat, la veritat. Vull dir, és una cosa que, o sigui, era una preocupació que abans els joves jo crec que no tenien, perquè al final era com, vull dir, a la que vols marxar o pots marxar ho fas, però ara és una cosa que, vull dir, parlo amb les meves amigues i amb el meu entorn, és una cosa que ens angoixa a tots, perquè és que veiem que és impossible. O sigui, si tens parella i sou, vull dir, i els dos teniu un, sou relativament assequible i comences a buscar, doncs pots anar a viure amb la teva parella, però si dona la casualitat que estàs sol o que tampoc cap persona al teu entorn doncs té ganes de marxar i vols marxar tu sol, és molt complicat i és una cosa que és com buf. O sigui, veus que les coses no avancen i que els preus segueixen pujant i pujant i pujant, i que hi ha inflació.
5: Per mi el problema no són tant els preus dels
3: lloguers, sinó potser trobar
5: els sous. El problema és el sou.
6: Perquè no, els preus també, que és
5: va, però abans, el lloguer ha pujat com el menjar, com tot, i l'únic que no ha pujat són els sous.
6: Però ha pujat de manera fatal. O sigui, no hi ha cap regulació de lloguers. Vull dir, no pot ser que per un zulo de 40 metres quadrats paguis 700 pavos o més.
3: És inassequible, això. Vull dir, has de pagar...
6: Vull dir, no té cap mena de
5: sentit. Hi ha construcció, i aquest és el problema, també.
3: És una roda.
5: És una roda. Si és un peix que es mossega la creu, sí.
6: Jo crec que abans... No és que tinguéssim més facilitat, sinó que també hi havia un altre factor, almenys en el meu cas, que jo anava rotant de feina. Vull dir, jo al ser integradora social jo tenia curro on volia. Va arribar un punt que si em quedava sense feina havia estat molt de temps sense currar, saps? O sigui, el fet de poder-te moure i poder canviar de feina com tu volguessis també t'ajudava a moure't més i a canviar de lloc on viure. Saps? Ara no passa.
3: No. Ara és això, és buscar un lloc on assentar-te i com poder trobar una feina estable i viure d'aquella feina.
6: Que és canviar de feina. És veritat. Aprens moltíssim, jo ho penso.
3: Sí, sí, vull dir, la gent que ha tingut diverses feines, vull dir, et vas quedant amb les coses bones i les dolentes i al final et va construint com la teva personalitat i la teva manera de treballar al final.
6: Sí, sí, totalment.
3: Bueno, amb aquesta reflexió haurem de deixar aquí el traster. Al final, bueno, un traster diferent, penso, però també doncs, que hem parlat d'una actualitat que tampoc no és mediàtica, però que sí que està sempre... a la boca de tothom avui en dia.
6: I tant.
3: Doncs res, Laia de Déu, Isaac Muntades, Andreu Jiménez, moltes gràcies un dia més per estar aquí al Territori 17 i sabeu que ens veiem demà a les 9 del matí.
6: Fins demà.
0: Fins demà.
3: Fins demà a tothom, que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: la veu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
3: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
2: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia, diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dilluns 18 de maig de 2026.
4: I avui sembla que serà l'últim dia que en tindrem aigua ja.
5: A veure si és veritat. Així que benvingudes totes al 588è Infopodcast Cardeu.
4: Susana, cap al començament de setmana.
5: Va, avui és el dia dels museus i també és el dia internacional de la fascinació per les plantes. El teu dia, Enric.
4: Sí.
5: També és Santa Rafaela Maria Porres. I tal dia com avui, però del 2001...
4: Espera, Santa Rafaela Maria Porres? Són tres? Són dos? És un?
5: És un. Santa Rafaela Maria Porres.
4: Verge Santa. Felicitats, Porres!
5: Tal dia com avui, però del 2001, presentava l'informatiu la Gemma Pasqual i ens explicava que hi havia obres al carrer Hospital i Tresoller per fer-lo per vianants. Va, i avui acabem amb aquest refrany. Un pare nostre a Sant Pasqual Bailó perquè no es dormi amb un bon so i mos desperti en millor.
4: Oh, que així sí, eh? Va, i comencem explicant que el concurs de joves idees emprenedores arriba a la desena edició reconeixent el talent i la creativitat de l'alumnat. El Teatre Auditori a Cardeu va acollir el lliurament dels premis a les millors idees emprenedores proposades per l'alumnat dels instituts de Cardeu, de la Roca del Vallès i de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor i Santa Maria de Palautordera, imagineu-vos. És a dir, sí, sí, bons pobles aquests. En el marc del programa de foment de la cultura emprenedora entre els joves Fem Empresa, organitzat i impulsat pel CSET. El Premi Millor Idea Tecnològica Innovadora...
5: Va, i què ens has de dir del temps, Enric? Perquè dius que no plourà, però...
4: Com que no? He dit que ploria. Va, de 12 a 3 tempestes i de 4 a 9 plugims. I un cop acabin, ja no tenim més pluges a la vista, com a mínim fins d'aquí dues setmanes. I un cop hagi caigut l'última gota, la temperatura començarà a pujar per anar a buscar, o com a mínim acostar-se, als 20 i molts graus.
5: Doncs això, que no plouria, però que avui plou. Passem a l'Horta, que agrairà aquestes plugetes i també la caloreta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Pastanaga, recolliu el cultiu i aprofiteu per plantar les plantacions d'estiu! Ah, mira, m'ho he fet venir bé.
5: Molt bé, va. I amb aquesta rondalla ens passem directament al porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure orgànica i paper. Les verdes no teniu recollida i les groques orgànica i envasos. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau, Gatell i Estalvi.
4: I dilluns toquen llums a l'Estalvi. No diem les farmàcies, diem el bar. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu! I avui tenim una cosa que no ha passat mai. Cap dilluns.
5: Cap dilluns. A 9:45 del vespre, per la 38 de la TDT, al nostre canal de Telegram i a www.rtv.cat, Cardedeu Informatiu.
4: I avui acabem amb la cançó del dia, que es diu Anam i venim, de...
5: Júlia Parera.
4: I no és germana de la gran Anna Parera, que tant estimem. Molt llunyana, potser sí.
5: Segurament.
4: Ha, això!
5: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
4: Ui, no tinc vibrat avui, estic cansat. Us esperem de dilluns a divendres... No en tinc. Divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
5: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i pobla, consumidor més gratis. Feu-vos sòcies!

Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. Lord, I'm gonna get so hot tonight.

0: Thank you, DJ.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esther Niubó, consellera d'Educació, compareix en aquests moments a la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha de donar explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen algunes de les denúncies dels docents. Per una banda, la infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però marcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i també coordinació dels que disposen els agents dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en una nova jornada de vaga avui al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental i, de fet, ara a les 12 ja ha prevista una manifestació a Sabadell i allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Ramon. Júlia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs justament l'ambient és de crispació per tots els missatges que comentaves ara mateix i seran els que reproduiran des de la plaça Espanya, que és on hi ha l'estació de Renfe Nord i de Ferrocarrils per aplegar el màxim de persones possibles de la comarca i que mantindran al llarg de tota la Gran Via, un dels principals eixos principals de Sabadell fins a la delegació de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. La marxa està plegant ara a tots els convocants i arrencarà en pocs minuts, justament.
1: Gràcies, Júlia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Connectem ara amb el Manel Gómez, des dels jutjats de Martorell, on està previst, de fet, que sigui traslladat el detingut per declarar. Manel, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Efectivament, ens trobem a les portes del jutjat de Martorell a l'espera de que arribi el detingut, el Jonathan Antic, que es trobaria ara mateix declarant a la dependència de Mossos d'Esquadra, a l'ABP d'aquí de Martorell. Encara no ha estat traslladat. El que sí que ha arribat ha estat el seu advocat, Cristóbal Martell, en un pas previ per parlar amb la jutgessa que porta el cas. Com deies, es tracta de la detenció del fill d'Isaac Andic, que va morir el desembre del 2024. En principi es va tractar aquesta mort com un accident, però contradiccions en diverses declaracions del fill han dut a terme aquesta detenció. La investigació continua oberta i avui estem, com dic, esperant la declaració del detingut.
1: Gràcies, Manel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I el govern i Esquerra Republicana de Catalunya han acordat destinar 160 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord pressupostari també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català també a les xarxes socials durant els propers 3 anys.
0: Notícies en xarxa.

Aviam, un, dos, tres, i ja som tots.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern i Esquerra Republicana de Catalunya segueixen l'acord dels pressupostos i han acordat destinar 160 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català a les xarxes socials durant els propers 3 anys. A més, també el pacte inclou la creació d'un òrgan bilateral Estat General per coordinar la governança dels aeroports, una qüestió que s'haurà de concretar en una futura comissió bilateral, encara sense data fixada. Demà, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes i el divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un consell executiu extraordinari i de cara al juliol s'haurien de votar al Parlament. I Esther Niubó, consellera d'Educació, ha comparegut en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha donat explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen, de fet, algunes de les denúncies dels docents. La infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i coordinació dels que disposen els agents dels Mossos. Ha remarcat també la predisposició del govern en seguir negociant per tal d'arribar a un acord comú.
2: Crec que enviem a vegades un missatge distorsionat i confús a la societat quan emetem alguns judicis a priorístics com els que hem pogut llegir i sentir aquests dies. Però, en tot cas, mantenim oberts espais de diàleg amb els agents implicats. Seguirem escoltant totes les aportacions que ajudin a millorar el desplegament i l'avaluació d'aquest pla pilot, però també els dic que aquest govern no vol renunciar a explorar eines de coordinació institucional que puguin contribuir a protegir millor els infants i adolescents, a acompanyar millor els centres educatius davant riscos emergents que avui afecten directament la vida escolar.
1: Amb tot, Niubó ha afirmat que la proposta que farà arribar avui als sindicats i que es presentarà demà a la mesa sectorial convocada s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit amb Comissions Obreres i UGT i ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'haurà de continuar treballant en els propers cursos. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui amb epicentre al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare al desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb els pas dels mesos la investigació l'apunta com a sospita.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dimarts, 19 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 19 de maig, avui amb molt futbol, amb el repàs de com ha acabat la Lliga Elite, una lliga molt igualada, molt comprimida en totes les posicions, amb l'última jornada amb moltes coses en joc, gairebé totes, fins i tot des de l'ascens, el descens i el play-off per jugar-se. Aquest dissabte precisament comencen els play-offs, també en parlarem, i parlarem amb Toni Carrillo, un dels equips, l'entrenador d'un dels equips, el martinenc, que ha pujat a la tercera federació, tornant a un històric com és el conjunt del Guinardó a la categoria estatal. Com dèiem, molt futbol i també renovacions. En aquest cas, la de Hansi Flick, feta oficial ahir amb el, com a primer entrenador del primer equip masculí del Barça. També la d'Antonio Rama, com a entrenador del Fèricin Balomano Granollers, ha acompanyat, això sí, a la banqueta de Robert Cuesta, l'exentrenador del CAC Granollers, del femení, que serà el segon de Rama a la del masculí, al primer equip masculí, i també la de Roberto Íñiguez. Ahir escoltàvem ja a Pere Puig, el director esportiu. Avui n'ha parlat el mateix entrenador, Roberto Íñiguez, ja amb molta feina en aquest estiu vinent. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí González.
0: En futbol, el Barça renova Hansi Flick fins al 2028.
1: Doncs així és, ja ho havia anunciat ell mateix en roda de premsa, però ahir es va fer oficial amb la signatura del tècnic alemany, acompanyat del president Rafa Juste. Flick seguirà ampliant el seu vincle amb el club blaugrana una temporada més, amb un altre opcional, amb la intenció d'anar any a any, pas a pas.
0: D'altra banda, ahir el Barça va anunciar també que Fermín López haurà de passar per quiròfan.
1: El migcampista andalús va haver de ser substituït al descans en el partit contra el Betis, després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que farà que es perdi el Mundial, que comença, recordem-ho, en menys d'un mes a Amèrica del Nord.
0: El Barça, que ja tenia la feina, ja té la feina feta aquesta temporada, tot i que encara queda una jornada de Lliga, també ho té l'Espanyol, que encara tindria alguna opció remota de classificació per competició europea, per la Conference. En canvi, el Girona haurà de disputar una final d'aquest dissabte per la permanència.
1: El club ha anunciat en les últimes jornades que ja s'han exhaurit totes les entrades sold out que havia posat a la venda pel partit d'aquest dissabte a Montilivi contra l'Elx, en què els de Mitchell estan obligats a guanyar per mantenir la categoria.
0: I en categoria femenina, més renovacions. El Badalona Women ha fet oficial aquest mateix matí l'ampliació del contracte del seu entrenador, Marc Ballester.
1: Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix, a falta de dues jornades, i havent arribat a semis de la Copa de la Reina, que hi han eliminat contra el Barça, que dissabte passat es va proclamar campió.
0: En bàsquet, Xavi Pascual hauria comunicat al Barça que marxa al final de temporada.
1: El tècnic blaugrana es va reunir ahir amb el president Rafa Juste per comunicar la seva decisió de marxar. Pascual entrenarà el curs vinent al Dubai, que aposta per confeccionar una plantilla per lluitar pel títol de l'Eurolliga. El mateix Xavi Pascual abonarà els 350.000 euros nets de la clàusula de rescissió per marxar del Barça a partir del 30 de juny.
0: A tot això, al Barça encara li queden dues jornades de Lliga regular d'ACB, a més, evidentment, dels play-offs pel títol. En categoria femenina, qui no marxa, ho dèiem ahir, és Roberto Íñiguez.
1: El tècnic basc renova amb l'Espart Girona i avisa que caldrà una bona feina de planificació aquest estiu per arribar als moments decisius de la temporada en una millor situació que aquesta. El club ha fet oficial aquest matí la sortida d'Erika Carter, la primera en un estiu en què la plantilla patirà nombrosos canvis.
0: En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació del contracte de l'entrenador, Antonio Rama.
1: Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades a la banqueta del primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat també que Robert Cuesta, fins a aquesta temporada entrenador del primer equip femení del Granollers, serà el segon d'Antonio Rama, en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla.
0: En hoquei patins, el Vila-sana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina aconseguida aquest cap de setmana a Gijón.
1: L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a les semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Ho van dir ahir les jugadores des del balcó de l'Ajuntament, demanant també el suport de l'afició en aquests play-offs.
0: El Vila-sana, que recordem, ha quedat primer a la Lliga regular i, per tant, tindrà el factor pista favorable. En waterpolo, avui es definirà la final de la Lliga a la divisió nord masculina.
1: Amb el tercer i definitiu partit de la semi que enfronta Sabadell i Barcelona a les 8 a Can Llong. Ja espera la final barceloneta, que es va desfer per la via ràpida al Terrassa. El conjunt mariner, gran favorit en tots els títols estatals, recordem que ja té el bitllet com a primer de grup per la Final Four de la Champions masculina. Demà tanca la fase de quarts a Grècia, a la piscina d'Olympiacos, amb l'objectiu de fer-ho amb el ple de victòries.
0: I en categoria femenina, encara en waterpolo, també avui ja arrenquen les semifinals pel títol de Lliga.
1: Amb un Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre, demà jugarà el primer partit de la

0: Dimarts 19 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la renovació de Hansi Flick amb el Barça fins al 2028, que es va fer oficial ja ahir a la tarda amb la firma del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. En declaracions als mitjans del club, Flick assegurava estar molt content per seguir treballant pel Barça com a mínim un any més.
1: Barça és more than a club, you know?
2: El Barça és més que un club, ja ho sabeu, i per mi és un plaer continuar aquest viatge. Puc sentir-ho cada dia, puc sentir aquesta passió. El club, l'estaf, els jugadors i també l'afició la tenen, i això és increïble. I per mi és especial, ja ho sabeu, perquè hem compartit molts moments, moments fantàstics en el passat, i encara tinc gana. Vull aconseguir també guanyar més títols. Gràcies per la confiança i n'estic molt content.
1: I'm really happy about that.
0: Un Flick es mostrava ambiciós, com sentíem, i reconeixia que haurien de fer canvis de cara a la temporada vinent per seguir guanyant títols.
2: Especialment en els darrers mesos, en les darreres setmanes, estem jugant molt bé, amb molta estabilitat, i és bo de veure-ho. Però, és clar, hem de canviar alguna cosa. Ho farem tots junts amb Deco. Estic molt content de treballar amb ell i el seu equip, i també agraeixo molt la confiança del club, del president, de la junta directiva. Significa molt per mi, perquè és increïble formar part d'aquest club.
0: Hansi Flick seguirà entrenant al Barça les dues properes temporades, com a mínim fins al 2028, tot i que el contracte assignat es pot ampliar un altre any més d'opcional, fins al 29. Ja hi ha en diverses ocasions el tècnic alemany que serà la seva última feina i no entrenarà a cap altre lloc quan surti del Barça. Per cert, ho hem anat explicant també, Fermín López haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis, recordem que va ser substituït al descans, i farà, per tant, que es perdi el Mundial amb la selecció espanyola, que comença, recordem, l'11 de juny. I parlant de renovacions, el Badalona Wimmer ha anunciat aquest mateix matí també oficialment la renovació del seu entrenador Marc Ballester per continuar dirigint l'equip la temporada vinent a la Lliga F.
3: Soy Marc Ballester, entrenador del Badalona Wimmer, y tengo la ilusión de empezar este proyecto desde cero, con muchísima ambición y con ganas de hacer un año espectacular.
0: Ballester, que va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix a falta de dues jornades i havent arribat a les semifinals aquest any de la Copa de la Reina, que hi han eliminat contra el Barça, que dissabte, recordem, es proclamava campió. I encara en futbol, més enllà dels play-offs d'ascens a la tercera, aquest cap de setmana passat es va decidir, ho dèiem ahir, la Lliga Elite, amb una última jornada apassionant, en què ho teníem pràcticament tot en joc encara, i com hem anat explicant, Sant Juan Atlético Moncada com a primer i Martinenc com a segon han aconseguit l'ascens directe a la cinquena categoria estatal. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat avui amb l'entrenador del conjunt del Guinardó, un clàssic del futbol català com és Toni Carrillo, que acumula dos ascensos consecutius i ara torna a un històric del futbol català com el Martinenc a la categoria estatal.
4: No és fàcil. Evidentment que quan vam arribar fa 3 anys, doncs l'objectiu era col·locar l'equip en uns anys a categoria nacional, però sí que potser l'obligació era de sortir de primera catalana per arribar a Lliga Elite, però una vegada a Lliga Elite, des d'inici, doncs la idea era no, doncs amb una lliga tan igualada i tan difícil, doncs era no patir, no? Intentar doncs assentar-te, no? Bueno, ha sortit molt millor i bueno, ho han rebut d'una manera fantàstica i la veritat és que contents, però d'inici l'objectiu aquest no pensàvem que sortiria com ha sortit, no? I amb ganes de poder doncs competir bé a la tercera divisió.
0: Un Toni Carrillo que destacava la igualtat d'aquesta Lliga Elite, especialment palesa aquesta temporada.
4: Fa moltíssims anys que diria que cap any hem viscut una igualtat tan gran, que ha sigut una lliga doncs qualsevol equip que ha començat els primers 4 o 5 partits sense sumar molts punts, guanyant dos partits es col·locava ràpidament en zona de playoff, ha sigut constant durant la temporada i al final, doncs fins a l'última jornada no s'ha decidit tot. No? La veritat és que moltíssima igualtat i això fa que la categoria sigui maca, vista des de fora, no? Vista des de dins és una categoria molt exigent i que desgasta molt, la veritat, però bueno, al final per nosaltres ha sortit bé.
0: D'altra banda, com dèiem, ja tenim definits els play-offs per acompanyar el Sant Juan Atlético Moncada i el Martinenc a tercera. Una semifinal la jugaran a partir de dissabte a les 4 i 5 en directe al partit que es podrà seguir en aquesta anada a l'Enjoc TV amb la retransmissió de la xarxa, la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara García.
5: Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, afrontant de manera...

0: Era diferent l'eliminatòria, si més no, dels que es pot extreure de les paraules de l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, perquè els de Tarragona miraran de tornar després de dues temporades a Lliga Elit a la tercera ref de la qual venien, mentre que la Unió Esportiva Rubí va complir amb el seu principal objectiu, com era el de la permanència, i ara es tracta de gaudir, així ho confessa el tècnic Blai Martí.
1: Ja m'ho prenc de vacances, en el sentit de... Hem treballat el partit de Sabadell igual que la resta, prepararem el playoff igual que la resta, però per això nosaltres és un premi. Fa 10 dies estàvem d'aigua al coll i ara estem molt somrients i volem jugar un mes a futbol. Al final, jugar a futbol ens fa feliços.
0: Evidentment que no regalaran res i miraran d'assolir l'ascens. A més, el Rubí arriba amb aquesta línia ascendent de resultats i les tres últimes victòries, la qual cosa els dona un punt objectiu positiu. Pel que fa a l'eliminatòria, davant de la Pobla de Mafumet, mirat tots els partits disputats en Lliga entre els dos equips, només passaria en dues ocasions la Unió Esportiva Rubí de nou, és a dir, en 7 de les eliminatòries. Si no hagués estat Lliga i sí que eliminatòria, hauria passat la Pobla de Mafumet, que enguany va empatar al seu terreny de joc, però de Can Rosés es van dur els 3 punts. La primera de les cites a Can Rosés aquest dissabte a les 4:05. La tornada serà el següent cap de setmana a les 7 de la tarda de dissabte a la Pobla de Mafumet. Entre els dos clubs s'han signat un acord d'entrades a 5 euros per als seus aficionats.
2: Gràcies, Cisco. A l'altre semi del playoff es donen les cares al Prat i al Sant Mauro amb l'anada aquest dissabte a les 7 de la tarda al Baix Llobregat. En zona mitja ha quedat finalment el filial del Sabadell, que tenia opcions a playoff fins a l'última jornada, però que es va esvair amb la derrota a Rubí. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: No va fer un bon partit per tancar el curs l'equip de Marc Abastany, que al descans ja anava 2 gols a sota. Al final, la festa en aquesta última jornada va ser rubinenca, ja que pugen a la 6a plaça i s'enduen el darrer bitllet per disputar la promoció. El tècnic del filial del Centre d'Esports creu que en el futur han de mirar més amunt.
4: Penso que l'objectiu de mínim s'està complert, que és la permanència, com dius. L'objectiu de màxim, doncs no l'hem complert, que entrar a play-off. Avui teníem l'oportunitat, però no hem estat a l'alçada. I el que hem de fer és analitzar-ho i corregir-ho per l'any vinent. Doncs el filial del Sabadell mínim ha d'estar a Lliga Elit i ha de ser ambiciós per... més aviat que tard, doncs tornar mínim a la tercera divisió.
3: El Sabadell B, doncs, acaba 9è amb 38 punts, a 4 del playoff i 2 per sobre del descens. El curs següent tornarà a jugar la Lliga Elite per segona temporada consecutiva.
2: Gràcies, Sergi. També salvat i sense playoff, acabat el Valls. Radio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: Objectiu complert per la Unió Esportiva Valls a la Lliga Elite 2025-2026. Permanència assolida i la Unió Esportiva Valls continua sent dels pocs clubs, juntament amb l'Horta i el Rubí, que ha disputat la totalitat de les edicions des de que es va fundar la Lliga Elite. Així explica l'evolució de l'equip aquesta temporada el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
6: Doncs molt contents i orgullosos de la temporada que hem fet, de poder tornar a dir que el Valls és de la Lliga Elite. Feliç també per tota la gent que s'ha implicat des del principi, doncs la directiva, el cos tècnic amb el que he treballat, els jugadors, evidentment, i amb aquesta sensació d'haver aconseguit l'objectiu de plenitud a final de temporada, doncs tranquils, podríem dir. Per tant, bé, amb els deures fets i molt feliç de poder aconseguir l'objectiu un altre any.
5: Els vallencs van assolir l'objectiu una jornada abans i han acabat amb opcions remotes de disputar la promoció d'ascens en una lliga molt exigent, igualada i de vegades molt cruel. El tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González, ha declarat en més d'una ocasió el replantejament d'aquesta categoria per formar-la amb dos equips més o la possibilitat de formar un segon grup a la tercera federació per l'alt nivell del futbol català. Ara la Unió Esportiva Valls haurà de plantejar la propera temporada amb tranquil·litat i aires de continuïtat. Una temporada 2026-2027 que es preveu de nou duríssima i marcada per la igualtat suprema, on l'objectiu principal de l'equip serà el mateix: garantir la continuïtat de la Unió Esportiva Valls a la Lliga Elite.
2: Gràcies, Eric. I també de la salvació in extremis de l'Horta. Després de la salvació aquesta de l'Horta, baixen a Primera Catalana dos històrics també, com són el Júpiter i el Vilafranca, a més del Sant Feliuenc i del Ciutat Cooperativa. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
7: El Ciutat Cooperativa consuma el descens a la Primera Catalana de manera cruel després de caure 1-0 al camp de la Pobla de Mafumet. Tot i la derrota, aquest resultat li servia als de Sant Boi de Llobregat fins al minut 91, quan l'Horta ha marcat el gol de la victòria davant del Vilafranca, un resultat que ha fet que la Copi caigui a la 13a posició i baixi de categoria. Això deia l'entrenador Javi Calvo i el jugador Izan Relova després del partit.
8: Levantar cabeza, felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra, en las buenas y en las malas. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales, 3 es un hasta luego, no es un adiós. Y que este club volverá.
9: Orgullosos tenemos que estar simplemente de estar en esta categoría, de haberla disfrutado. El año pasado me acuerdo que estaba en esta misma posición, ganando la liga en campo del Sant Boi. Hoy te da esto el fútbol. No nos merecíamos este final porque hemos hecho grandes partidos, hemos demostrado que podríamos estar perfectamente en ella. Levantaremos, lucharemos por lo que es este club, por lo que es este barrio y por todos nosotros.
7: Així, el Ciutat Cooperativa, que venia a 3 ascensos consecutius, torna a la primera catalana, on va quedar campió la temporada passada.
2: Gràcies, Albert. En bàsquet, ahir us ho explicàvem, la renovació de Roberto Íñiguez per seguir dirigint l'Espart Girona una temporada més, i escoltàvem un satisfet Pere Puig, director esportiu de l'Uni. Avui hem pogut escoltar en declaracions al club el mateix Roberto Íñiguez, avisant que cal fer molta feina aquest estiu per poder competir de la millor manera el curs vinent. Girona FM, Pau Villafañe.
10: L'acord estava tancat a nivell verbal des de feia dies i ara s'ha fet oficial amb l'anunci públic. El tècnic basc, que va arribar al club el desembre de 2023 com a solució d'urgència, ha acabat consolidant-se en el projecte gironí. Sota la seva direcció, l'Espart Girona ha exhibit aquesta temporada un dels jocs més reconeixibles de la competició, ha assolit la segona posició a la fase regular i ha acabat per primera vegada entre els 4 millors equips d'Europa. Un Íñiguez que ha volgut deixar clar la importància de la planificació de cares a l'any que ve.
11: Bueno, respecto al equipo, yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca, creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
10: La temporada que ve, l'Espart Girona tornarà a l'Eurolliga, tot i que aquesta vegada haurà de superar una fase prèvia.
2: Gràcies, Pau. De fet, avui mateix s'ha fet oficial la sortida d'Erika Carter. El club ja va anunciar que hi hauria molts canvis a la plantilla de cara al curs vinent. Estarem pendents. En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació de contracte de l'entrenador Antonio Rama. Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades a la banqueta del primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat que també que Robert Cuesta, aquesta temporada d'entrenador del primer equip femení, el Granollers, recordem, serà el segon d'Antonio Rama en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla. Escoltem Rama.
12: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida. I per una altra banda, doncs, també la novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts, tant l'equip com el club, com nosaltres com a staff.
2: Antonio Rama, que ha estat reconegut 3 vegades com a millor entrenador de la Lliga Sobal i d'entre d'altres èxits destaca el subcampionat de la European League de la temporada 22-23.

0: I en hoquei patins, el Vila-sana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón. L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a les semifinals de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Uaulle de Ràdio, Sergi Guiu.
1: Portem setmanes destacant la importància que té el mes de maig per l'hoquei patins femení en general i pel Vila-sana en particular. L'equip del Pla d'Urgell va començar el mes disputant la Champions, on va caure les semifinals, va seguir amb el títol de la Copa de la Reina aconseguit aquest passat cap de setmana i ja mira l'inici dels play-offs pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Aquest dilluns a la tarda, el municipi i l'equip van celebrar la segona Copa de la Reina consecutiva i, tal com deia el seu president Ramon Porta a UAU Lleida Ràdio, ho van fer tenint clar que guanyar costa molt, que cal perdre per aixecar-se i que lluitaran al màxim per guanyar el títol domèstic.
2: Jo crec que és important que perdem algun títol perquè és de l'única manera que ens podem tornar a aixecar i aprendre. I aleshores dius, evidentment, que lluites per tots els títols, però, escolta, l'altre també juga, eh? I si l'altre també juga, pues pot passar això, pot passar que perdis. Nosaltres intentarem guanyar amb molta il·lusió i després estem demostrant que tenim un equip que sap el que juga, sap el que vol i no tot surt bé, però bueno. Lluitarem i crec que ho aconseguirem.
1: Un Vila-sana que porta temporades creixent també pel que fa a la base. A dia d'avui, el Club del Pla d'Urgell té equips participant en competicions estatals i és un dels planters més importants de l'hoquei patins femení a escala catalana. Ara bé, el president Porta ens explicava que es troben en un moment on no poden créixer més degut a les limitacions d'instal·lacions.
2: La gent sempre vol anar amb el cavall guanyador i volen vindre moltíssimes nenes cap aquí a Vila-sana l'any que ve per fer equips, i jo sé que estan dient amb moltes nenes pues, que no pot ser, que no tenim prou espai, i nosaltres el que primer més donar qualitat i que la canalla s'ho passin molt bé i aprenguin el que hagin d'aprendre. Per això demanem més instal·lacions, perquè bueno, és que de dilluns a dilluns està tots els horaris plens que no hi cabem ni amb calçador, però bueno. Veurem a veure què passarà.
1: Aquest diumenge a 2:15 del migdia el Vila-sana juga el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina a casa davant el Palau de Plegamans.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'acabar amb waterpolo, avui es definirà la final de la Lliga a la Divisió Nord masculina amb el tercer definitiu partit de la semi que enfronta Sabadell i Barcelona a les 8 a Can Llong. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
4: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
3: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Pau. En categoria femenina també avui arrenquen les semifinals pel títol de Lliga amb un Sant Andreu Terrassa a les 9. Demà jugarà el primer partit de l'altre semi, també el millor de 3, que enfronta Mataró i Sabadell. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Segueix la gala de lliurament del
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dimarts, 19 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 19 de maig, avui volem repassar el final de la Lliga Elite de futbol. Un final molt emocionant, amb una última jornada encara amb moltes coses en joc. Parlem de descensos, però també d'alegries, com per exemple del Martinenc, que torna a tercera després de 7 anys. Avui trucarem al seu entrenador, un altre clàssic de futbol català i d'aquesta categoria de la tercera, com és el Toni Carrillo. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça renova Hansi Flick fins al 2028.
2: Ja ho havia anunciat ell mateix en roda de premsa, però ahir es va fer oficial amb la signatura del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. Flick seguirà ampliant el seu vincle amb el club blaugrana una temporada més amb un altre d'opcional, amb la intenció d'anar any.
0: D'altra banda, ahir el Barça va anunciar també que Fermín López haurà de passar per quiròfan.
2: El migcampista andalús va haver de ser substituït al descans en el partit contra el Betis després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es farà que es perdi el Mundial, que comença, recordem-ho, en menys d'un mes a Amèrica del Nord.
0: El Barça, que ja té la feina feta aquesta temporada, tot i que encara queda una jornada de Lliga, també la té l'Espanyol, que va aconseguir la permanència, i a més encara tindria alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea, per la Conference. En canvi, el Girona haurà de disputar una final aquest dissabte per la permanència.
2: El club ha anunciat en les últimes hores que ja s'han exhaurit totes les entrades que havia posat a la venda pel partit d'aquest dissabte a Montilivi contra l'Els, en què els de Mitchell, recordem-ho, estan obligats a guanyar per mantenir la categoria.
0: No els hi val l'empat, tampoc, al conjunt gironí, que ara mateix ocupa zona de descens. I en categoria femenina, més renovacions. El Badalona Women ha fet oficial aquest matí la renovació del seu entrenador, Marc Ballester.
2: Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix, a falta de dues jornades, i havent arribat a semis de la Copa de la Reina. Recordem-ho, eliminats contra el Barça, que dissabte passat, per cert, es va proclamar campió, i ja pendent d'aquesta final de Champions a Oslo dissabte a 6 de la tarda contra l'Olímpic de Lió.
0: N'estarem pendents i demà escoltarem, de fet, algunes de les protagonistes, perquè que avui hi ha hagut el Media Day a Can Barça. En bàsquet, Xavi Pascual hauria comunicat al Barça que marxa a final de temporada.
2: El tècnic blaugrana es va reunir ahir amb el president Rafa Juste per comunicar-li la seva decisió de marxar. Pascual entrenarà el curs vinent al Dubai, que aposta per confeccionar una plantilla per lluitar pel títol de l'Eurolliga. El mateix Xavi Pascual abonarà els 350.000 euros nets de la clàusula de rescisió per marxar del Barça a partir del 30 de juny.
0: A tot això, al Barça, que encara li queden dues jornades de la Lliga regular de CB, a més dels play-offs pel títol de Lliga. En categoria femenina, qui no marxa, ho dèiem ahir, és Roberto Íñiguez.
2: El tècnic basc renova amb l'Espart Girona i avisa que caldrà una bona feina de planificació aquest estiu per arribar als moments decisius de la temporada en una millor situació que aquesta. El club ha fet oficial aquest matí la sortida d'Erika Carter, la primera en un estiu en què la plantilla patirà nombrosos canvis.
0: Ho seguirem, evidentment, estarem pendents d'altes i baixes de l'Uni Girona. En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació de contracte de l'entrenador, Antonio Rama.
2: Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades al banquet al primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat també que Robert Cuesta, fins a aquesta temporada d'entrenador del primer equip femení del Granollers, serà el segon d'Antonio Rama en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla.
0: En hoquei patins, el Vilassana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón.
2: L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Ho van dir ahir les jugadores des del balcó de l'Ajuntament demanant també el suport de l'afició en aquests play-offs.
0: El Vilassana, que s'enfronta al Palau en la semifinal catalana, recordem, d'aquesta hoquei Lliga. En waterpolo, avui es definirà la final de la Lliga a la divisió nord masculina.
2: Amb el tercer i definitiu partit de la semi que enfronta el Sabadell i el Barcelona a les 8 a Can Llong, ja espera la final barceloneta, que es va desfer per la via ràpida del Terrassa. El conjunt mariner, gran favorit en tots els títols estatals, recordem que ja té el bitllet com a primer de grup per a la Final Four de la Champions masculina. Demà tanca la fase de quarts a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, amb l'objectiu de fer-ho amb el ple de victòries.
0: I encara en waterpolo, en categoria femenina, també avui arrenquen les semifinals pel títol de Lliga.
2: Amb un Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre, demà jugarà el primer partit de l'anada de l'altra semifinal. També el millor de 3, enfronta Mataró i Sabadell.
0: I un dia a punt, no sortim de la piscina perquè ahir la Federació Catalana de Natació va presentar la seva nova presidència i nova junta.
2: Enric Bertran liderarà durant els propers 4 anys la Federació de Natació com a únic candidat a les eleccions. Bertran torna a ocupar el càrrec que havia ocupat durant 14 anys des del 2008 al 2022. La nova junta compta amb exesportistes d'elit, per exemple, Jessica Vall, Erika Villaécija i Dani López Pinedo, entre d'altres.

0: Dimarts 19 de maig, 6 minuts passant de la una, de dos quarts a dues, volíem dir. Comencem parlant de futbol i de la renovació de Hansi Flick amb el Barça fins al 2028, que es va fer oficial ja ahir la tarda amb la firma del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. En declaracions als mitjans del club, Flick assegurava estar molt content per seguir treballant pel Barça com a mínim un any més.
1: Estic molt content i ja ho sabeu, quan recordo els darrers partits, especialment a casa, al Camp Nou, amb un ambient increïble i com ens reben cada partit, és molt especial. I això és el que volem, així que ho donarem tot també l'any vinent, per si potser fer el somni realitat. I aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols, potser també la Champions, i ja estem treballant per això.
0: Un Flick que es mostrava ambiciós, com sentíem, i reconeixia que hauríem de fer canvis de cara a la temporada que ve per seguir guanyant els títols.
1: Sempre tinc una visió positiva, ja ho sabeu, i som aquí per aprendre, per millorar. Cada dia hem de fer que valgui la pena. Volem entrenar bé, amb qualitat, amb intensitat, i això és el que vull veure de l'equip. I, evidentment, també de l'entorn. L'estaf ha de ser part d'això. Tothom ha d'estar inclòs. Això és el que vull, un equip unit amb tothom, aquí al club, amb l'afició, per sentir-nos connectats.
0: Hansi Flick seguirà entrenant al Barça les dues properes temporades, com a mínim fins al 2028, tot i que el contracte signat es pot ampliar un altre mes d'opcional. Ja ha dit en diverses ocasions el tècnic alemany que serà la seva última feina i no entrenarà a cap altre lloc quan surti del Barça. Per cert, ho m'han d'explicar també, Fermín López ho va comunicar ahir al Barça, haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis i recordem que va ser substituït al descans i farà que es perdi, per tant, el Mundial d'aquest estiu. I parlant de renovacions, el Badalona avui ha anunciat aquest mateix matí també oficialment la renovació del seu entrenador, Marc Ballester, per continuar dirigint l'equip la temporada vinent a la Lliga F. Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Després, des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent de 0 mateix a falta de dues jornades i havent arribat a les semifinals de la Copa de la Reina, que hi han eliminat, recordem-ho, contra el Barça, que dissabte passat es proclamava campió d'aquesta Copa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
2: Bon dia. El Badalona avui m'ha fet oficial la renovació del tècnic Marc Ballester, un home de la casa que enguany ha aconseguit ficar l'equip a les semifinals de la Copa de la Reina i que ha consolidat un estil de joc. Marc Ballester s'ha guanyat amb escreix la renovació amb l'entitat badalonina. Va agafar l'equip després de la destitució d'Anna Junyent i com a bon coneixedor de la plantilla li va començar a treure profit des d'un bon començament. La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes, aconseguint la millor classificació de la història a la primera divisió i obtenint un bitllet per a les semifinals de la Copa de la Reina, en les quals li van competir al màxim a tot un Futbol Club Barcelona. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
3: Això, molt content de poder sobretot començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
2: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
0: Gràcies, Ramon. I encara en futbol, més enllà dels play-offs d'ascens a tercera, que aquesta setmana passada es va decidir la Lliga Elite, amb una última jornada apassionant en què ho teníem pràcticament tot encara en joc, i ho hem anat explicant. Sant Joan Atlético Moncada com a primer, Martinenc com a segon, han aconseguit l'ascens directe a la cinquena categoria estatal. Ara en parlem. D'altra banda, ja tenim definits els play-offs per acompanyar els dos equips a tercera. Una semifinal la jugaran a partir de 17 de les 4 i 5, en partit d'anada que es podrà seguir en directe a l'Enjoc TV amb la retransmissió de la xarxa, la Pobla Mafumet i la Unió Esportiva Rubí. A l'altre semis veuran les cares al Prat i al Sant Mauro amb l'anada aquest dissabte a les 7 en aquest cas al Baix Llobregat. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat s'enfrontarà al Sant Mauro, cinquè classificat en les semifinals del play-off. L'anada es disputa aquest mateix cap de setmana a Santa Margarida de Montbui i la tornada serà al Municipal Sagnier. Durant les darreres jornades, David Vilajona no ha pogut fer servir a un bon grapat de futbolistes. Hi ha hagut de fer experiments o debutar gent del filial, com per exemple Renato, que va debutar aquest cap de setmana contra el San Juan Atlético de Moncada. El tècnic pot alabar, espera, de cara a aquestes eliminatòries, comptar amb alguns jugadors, com per exemple Gustavo Renque o Carlos García.
5: Bé, Adri Ribas ja heu vist que ha entrat 20 minutets, aviam si el podem recuperar. Aviam Gus com arriba també, que aquesta setmana ja ha entrenat a mig gas, però ja ha començat a entrenar. I el Martín Lamelas no crec que el recuperem. Vaja, serem més els sancionats, doncs ja omplim més banqueta. El Carlos també esperem que el puguem recuperar aquesta setmana, aviam si el podem posar. Recupera de la lumbalgia i, vaja, almenys que tinguem 15-16 jugadors en prestacions i per poder tenir alternatives i, evidentment, canvis, perquè els partits, i més ara que començarà a fer calor, els canvis seran necessaris.
4: El partit d'anada es disputarà a les 7 de la tarda i, si supera aquesta eliminatòria, el Prat s'enfrontarà al guanyador del duel entre la Pobla i el Rubí.
0: Gràcies, Jonathan. En zona mitja ha quedat finalment el Manlleu, que va acabar segellant la permanència gràcies a la victòria contra el Valls de l'última jornada. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
2: La S Manlleu ja pot respirar tranquil després d'una temporada intensa i carregada d'emocions a la Lliga Elite. El conjunt quadribarrat continuarà un any més a la categoria després d'imposar-se aquest cap de setmana al Valls per 2-1 en un municipal ple a vessar i entregat amb l'equip. Els de Luis Gallego arribaven a l'última jornada amb la necessitat de guanyar per evitar ensurts i dependre d'altres resultats. I l'equip va respondre. Després d'una primera part marcada pels nervis i la igualtat, Adrià Casanova va obrir el marcador i Rafael Roger va ampliar la diferència en la segona. El gol final del Valls només va posar emoció als últims minuts d'un partit que va acabar convertint-se en una festa per l'afició manlleuenca. La permanència té molt valor tenint en compte el context de la temporada. El Manlleu va passar moltes jornades en la zona baixa i l'equip va haver de conviure amb la pressió pràcticament fins al final. Tot i això, el grup va saber reaccionar i fer-se fort a casa en un moment més important del curs. El jugador del Manlleu, Martí Soler, reconeix que, veient com havia anat la temporada, salvar-se l'última jornada ja era un escenari que molts haurien signat mesos enrere.
6: L'objectiu de principi de temporada era salvar la categoria. I veient com anaven les coses a mitja temporada, doncs contents. Contents, i ja haguéssim firmat a mitja temporada d'arribar a l'última jornada jugant-nos la salvació a casa i depenent de nosaltres.
2: Ara, amb la permanència assegurada, el club començarà a mirar cap al futur. La S Manlleu tornarà a competir a la Lliga Elite la temporada vinent en una categoria que promet tornar a ser molt exigent i competitiva.
0: Gràcies, Eloi. I després de la salvació in extremis de l'Horta, baixen a Primera Catalana, més del Sant Feliuenc i el Ciutat Cooperativa, dos històrics, com són el Júpiter i el Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Derrota del Futbol Club Vilafranca per 3-2 al camp de l'Horta. Un partit que condemna a l'equip al descens a Primera Catalana. Els penedesencs van protagonitzar un gran inici de partit al Feliu i Codina, intentant ser protagonistes en pilota i portant el pes del partit. El Vilafranca intentava castigar els espais, però el primer gol arribava amb una potent fuetada des de fora de l'àrea d'Iker Oltra, qui obria el marcador al minut 29. Just després de la pausa d'hidratació, al 33, els locals equilibraven la balança mitjançant Quim Fornell. Abans del descans, fidel a la cita amb el gol, apareixia Nil Castell, aprofitant el seu propi refús molt àgilment per fer l'1-2 després d'un intent de tisora. Només arrencar el segon temps, al 49, els barcelonins tornaven a establir la igualada. La sentència definitiva al somni de la permanència arribava al 91, amb el 3-2 de Pape Omar, amb un gol que salvava l'Horta i condemnava els vilafranquins que no depenien d'ells mateixos. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
8: Un resum de la temporada, no? Un equip que fa moltes coses bé, però les que fa malament, es fa molt malament. I és un partit per poder-lo guanyar i el perds. Tornarem. Allò de tornar més forts que abans, no ho sé, però tornarem. I si és amb mi, com m'han dit ara, doncs ja ens posem a treballar de cara a la propera temporada.
7: El Futbol Club Vilafranca confirma així el segon descens en 3 temporades i ara, sota les ordres d'Ivan Moreno, qui ja ha confirmat la seva continuïtat, treballarà per donar forma a un nou projecte que permeti revifar i mirar amunt.
0: Gràcies, Eric. I qui l'any vinent competirà en aquesta Lliga Elite és el Lleida Club de Futbol. En les últimes hores, la paeria ha assegurat que hi haurà un conveni també amb l'Atlètic Lleida per l'ús del camp d'esports, a banda, evidentment, del Lleida. Ara mateix es troba en un estat molt inicial i és un futurible. Ens ho amplia des de UAU de Ràdio, el Sergi Guiu.
9: Així ho va explicar el regidor d'Esports Jackson Quiñones en aquesta casa, després que divendres passat es fes públic l'acord entre la Paeria i el Lleida Club de Futbol, el qual estableix una autorització d'ús compartit de les instal·lacions, de manera que el Lleida podrà fer-les servir per entrenaments i competicions, però mantenint el caràcter públic de l'equipament i la compatibilitat amb altres usos esportius, educatius o municipals. Aquest conveni tindrà una durada inicial de 4 anys prorrogables i la Paeria n'assumirà les despeses de manteniment, neteja, subministraments i conservació de la gespa, així com el personal necessari per al funcionament de l'equipament. Per la seva banda, el club es compromet a fer un ús responsable de les instal·lacions i a vetllar pel seu bon estat i es crea una comissió de seguiment conjunta per supervisar el compliment del conveni. Paral·lelament a aquest conveni, la Paeria en vol treballar un amb l'Atlètic Lleida, tal com explicava el regidor d'Esports Jackson Quiñones.
10: Estem en un procés bastant inicial.
11: Vale, és futurible.
10: Sí, està en un procés bastant inicial. O sigui, nosaltres tenim les peculiaritats de cada entitat i nosaltres les lancem el primer conveni i li diem, este és el conveni que creiem des de la regidoria d'esport que te ve bé a tu com a entitat, que té tantos equip, etc, etc, etc. I a raïs ja que el club te diu, no em sembla bé, me sembla bé millor això i això i això i això. Entonces comences a canviar. És el que te dic, que nosaltres con el Lleida Club de Futbol portem negociant des del febrer, des del gener, me sembla, hasta l'actualitat, no?
9: Quiñones assegura que és la lògica a seguir, perquè si l'acord l'han tingut en el present, també es pot tenir en el futur, evitant això sí malentesos. Altra banda, sobre el conveni d'actitud que va apuntar Marc Torres, adjunt a presència de Lleida, en la roda de premsa de la setmana passada, Quiñones ha assegurat que és una percepció del club. Preguntat sobre si se li ha trasllat el nom de l'inversor del Lleida Club de Futbol, el regidor ho va negar.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la part esportiva, no hi serà l'any vinent a Lliga Elit, després del seu ascens, ho explicàvem abans, el Martinenc, dirigit per Toni Carrillo. Toni, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
12: Hola, què tal? Bon dia.
0: I enhorabona.
12: Gràcies.
0: Després d'uns dies d'haver-ho paït una mica de celebracions, quina és la sensació ara, quan penses en futbol, quan penses en la temporada?
12: Bueno, la veritat és que satisfacció i estem molt contents, doncs, perquè com anar la temporada, no? La veritat és que començament no va ser gaire bo per nosaltres, però a poc l'equip ha agafat-li una miqueta la mida de la categoria i, bueno, la veritat és que la segona volta ha sigut molt bona i, bueno, i al final, doncs, s'ha culminat amb aquest ascens, doncs, que ens fa molt feliços a tota la gent del Martinenc.
0: Segon ascens consecutiu, primer a Lliga Elit, ara a tercera, però per molt que s'hagués fet un projecte pensant en l'objectiu, no és fàcil.
12: No, la veritat és que no és fàcil. Evidentment que quan vam arribar fa 3 anys, doncs, l'objectiu era col·locar l'equip en uns anys de categoria nacional, però sí que potser l'obligació era de sortir de primera catalana per arribar a Lliga Elit, però una vegada a Lliga Elit, d'inici, doncs, la idea era, no, doncs, amb una lliga tan igualada i tan difícil, doncs, era no patir, no? Intentar, doncs, assentar-te, no? I si podíem, doncs, col·locar-nos al playoff, doncs, millor que millor. Bueno, ha sortit molt millor i bueno, ho hem rebut d'una manera fantàstica i la veritat és que, doncs, contents, però d'inici l'objectiu aquest no pensàvem que sortiria com ha sortit, no? I en principi per això dic que estem bastant, bastant feliços, bastant contents i amb ganes de poder, doncs, competir bé a la tercera divisió.
0: Parla'm una mica d'aquesta Lliga Elit, que aquest any no s'ha decidit fins a l'última jornada, però no només el títol i l'ascens, sinó també el play-off, el descens, amb molt pocs punts de diferència. Tu que tens experiència al món del futbol català, no sé si recordes una lliga així tan igualada, perquè sempre hi ha algun equip que es destaca, ja sigui a dalt o a baix.
12: Sí, és que fa moltíssims anys que diria que cap any hem viscut una igualtat tan gran, que ha sigut una lliga, doncs, qualsevol equip que ha començat els primers 4 o 5 partits sense sumar molts punts, guanyant 2 partits es col·locat ràpidament en zona de playoff, ha sigut constant durant la temporada i al final, doncs, fins a l'última jornada no s'ha decidit tot, no? Hi ha hagut equips, per exemple, com el Rubí, que va començar molt bé, que estava dalt, que després se'n va anar baix, i de cop i volta guanya 2 partits seguits i al final es col·loca al playoff, per posar un exemple, no? La veritat és que ha sigut tot molt... És molt igualat, a l'haver-hi tant premi tant per dalt com per baix, doncs hi ha molts pocs aquí al mig que no tenen, que estan en una situació tranquil·la i per tant no ens feia que cada setmana o cada 2 o 3 setmanes haguessin canvis, no?, amb aquesta situació de poder estar pendents de no baixar i també, doncs, pendents de poder jugar al playoff o pujar d'una forma directa, no? La veritat és que moltíssima igualtat i això fa que la categoria sigui maca, vista des de fora, no? Vista des de dins és una categoria molt exigent i que desgasta molt, la veritat, però bueno, al final per nosaltres ha sortit bé. Crec que aquestes lligues, aquesta lliga ja, tal com s'ha format, doncs, amb 18 equips estaria molt millor, molt millor més que res perquè al final doncs, no deixa de ser la primera categoria del futbol català, no? I li hem de donar l'importància que té, no? Jo crec que amb dos equips més encara seria més, estaria molt millor els romàntics que portem molts anys i que ens agraden les lligues de 18 o 20 equips. Doncs la veritat és que la defensa no és que faci curta, però sí que fa que això que ha passat, que està molt bé, doncs passi, però jo crec que aquesta categoria en 18 equips estaria molt, molt millor, no?
0: Vaig acabant. Vosaltres vau estar 19 jornades sense perdre, unes quantes com a líder, semblava que estava fet i arriba aquella derrota contra la Pobla. No sé com heu gestionat també aquestes últimes setmanes, sobretot.
12: Sí, la veritat és que les últimes 4 o 5 jornades ha tingut a tot. Des d'agafar avantatge i col·locar-te 6 punts faltant 2 partits i només feia falta un punt, doncs perdre doncs, amb la Pobla fallant un penal al minut 88, bueno, la veritat és que, i deixar-te doncs, anar a un camp difícil com és el camp de Sant Just per intentar fer un punt, no? Quan doncs, també la Pobla tenia possibilitats de guanyar i si nosaltres no perdíem, doncs col·locar-se. Home, s'ha gestionat com tota aquesta lliga, no? Cada setmana era vital sempre i bueno, la veritat és que quan vam perdre l'altre dia amb la Pobla el que volíem era doncs que no ens fes mal aquesta derrota tan cruel al final perquè podíem haver empatat a l'últim minut i preparar bé el que necessitàvem per assolir l'ascens i bueno, crec que el grup és molt fort i jo crec que ha sigut una de les claus, és un grup molt unit i molt fort i bueno, crec que vam anar a Sant Just i a l'equip defensivament sobretot va estar molt ferm, molt posat i al final vam assolir l'objectiu que era del que es tractava.
0: I acabo ara sí, sé que ara toca descansar una mica de futbol, però entenc que ja penseu a la temporada que ve, no sé si teniu objectius, abans em deies que no tenia objectius de pujar directament en aquesta Lliga Elit, ara quin no seria l'objectiu de la tercera?
12: Bueno, acabem d'acabar i ara ens hem de descansar uns dies i preparar i començar a parlar primer del club i veure com afrontem aquesta categoria. El que està clar és que aquesta categoria, les categories fan per alguna cosa i el nivell en cada categoria que puges doncs és més alt. Jo la conec molt bé, aquesta categoria, la tercera ref, i penso que l'objectiu ha de ser doncs, que el Martinenc pugui estar molts anys a tercera. Jo crec que això és una categoria ideal per un club tan històric, no?, i de Barcelona. No? Crec que la idea doncs, és fer un equip doncs, per intentar assentar-nos a la categoria, com a objectiu principal mantenir la categoria i tot el que vingui, doncs, benvingut sigui, no? Però hem d'estar amb els peus a terra i saber que aquesta categoria és molt complicada i que hem d'arribar de la millor manera, amb molta humildat i molt de treball per assolir un objectiu que està molt clar, que és estar molts anys amb ella.
0: Doncs el Martinenc, un històric que després de 7 anys, com dèiem, passant per segona catalana, primera catalana i un any en aquesta Lliga Elit, torna a tercera, torna a la categoria estatal. Un dels artífexs ha estat el seu entrenador, Toni Carrillo, amb el qual hem volgut repassar avui aquest tram final de temporada i aquest ascens. Toni, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort que vingui, amb el que vingui el curs que ve.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I en bàsquet, ahir us explicàvem la renovació de Roberto Íñiguez per seguir dirigint l'Espart Girona una temporada més i escoltàvem un satisfet Pere Puig, director esportiu de l'Uni. Avui hem pogut escoltar en declaracions també al club el mateix Roberto Íñiguez.
11: Respecto a la renovación, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
0: Un Íñiguez que avisava que cal fer molta feina aquest estiu per poder competir de la millor manera el curs vinent.
11: Si algo tengo claro respecto al baloncesto como punto de partida es que no debemos perder nuestra esencia. Yo creo que hemos sido un equipo atractivo, tenemos que seguir jugando un baloncesto alegre, dinámico, siempre teniendo humildad desde el trabajo diario, pero con la ambición para competir por todo y contra todos. Y si tuviese que pedir un deseo sería el de llegar mejor a ciertos momentos claves de la temporada, ¿no? Creo que para eso el trabajo y la configuración que hagamos este verano es fundamental. Tal y como está el baloncesto femenino, repito, creo que toda la configuración y planificación que hagamos este verano todos los clubs va a influir mucho en lo que pase después.
0: De moment, avui mateix, l'Uni ja ha fet oficial la sortida d'Erika Carter. El club ja va anunciar que hi hauria molts canvis a la plantilla de cara al curs vinent. Estarem pendents. I en hoquei patins, el Vila-sana va celebrar pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón. L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure les semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina a partir d'aquest dissabte. Escoltem primer dues de les nouvingudes aquest any, l'MVP de la Copa, Aina Florenza, i la joveníssima i també plaça important ja des d'allà, l'equip de l'equip Elsa Salvanyà.
13: Em fa molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana, crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol. Intentarem guanyar l'últim que ens queda, que és la Lliga. Tenim la sort de que juguem els partits a casa i si guanyem tots els partits a casa guanyarem. Us esperem, us necessitem. I no és res, estic molt contenta i tant de bo en puguem aixecar molts més.
14: Jo estic molt i molt contenta. Crec que al final, doncs, tot esforç té la seva recompensa i crec que totes en som conscients que hem hagut de treballar molt per estar, pues, aquí. Com totes hem dit, vam perdre unes semifinals, però crec que totes vam ser molt conscients que perdre al final és un resultat i que l'únic que serveix és continuar, perquè crec que al final això és el que ens ha fet més fortes. I res, espero pues, continuar aixecant moltes coves amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
0: I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
6: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès a aconseguir a través del nou model de finançament. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
8: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
8: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
8: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
9: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
8: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
8: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: És sens dubte un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
11: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president,

0: De l'ou fer i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
2: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
1: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
3: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
4: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que l'alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
3: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
1: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El conseller executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
6: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
5: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
1: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
7: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó per tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la comissió.

0: d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
2: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
1: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
3: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
5: Notícies en xarxa.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
7: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
6: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
3: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
0: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
3: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alós és de la Societat Catalana de Medicina medicina familiar i comunitària, i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
5: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
3: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
0: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
3: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
0: És moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
9: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
8: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vella. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
10: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
11: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que som arqueologia, tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta, i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
10: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
0: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
12: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
13: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
12: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins, femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
14: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
12: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pasqual al Barça continua centrant en l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
15: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
12: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
16: Ahora encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
12: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
0: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
18: Segueix la gala de lliurament de...

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sònia Kerr.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocencia.
5: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
6: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: En esport, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
7: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx amb un Libi per no baixar segona.
0: I cap d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos, ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
9: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
9: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
9: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per educació.
10: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
9: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
11: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
9: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se l'investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
12: Doncs l'expresident del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
5: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
12: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz, des de portaveu.
13: Todos esos delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
12: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta. Això de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
14: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
12: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
15: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
16: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti ni la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
6: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
17: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip

0: d'Arquitectes, guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
3: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
4: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
3: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de Carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
2: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
6: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
7: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
1: Notícies en xarxa.
2: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
9: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
8: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
11: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
10: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
12: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
13: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser transitats per la ciutadania, i també altres espais que per nosaltres tenen un simbolisme.
12: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
2: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
6: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11,5 milions d'euros.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
14: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
15: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
16: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment complicat amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
15: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
14: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant en l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual, si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
17: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar, y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
14: Un Esports Girona que ha anunciat avui la marxa de Rika Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontajau. També s'anunciava la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Fraikim Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
18: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
14: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la divisió d'honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
19: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició de 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
20: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
19: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
14: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
2: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern i Esquerra han signat l'acord per aprovar els pressupostos i ara només depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts s'han mostrat satisfetes per l'acord. La consellera Alicia Romero ha destacat l'augment pressupostari. L'escoltem.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
1: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats, han dit, a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte que hi ha amb educació. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero fa tot just uns minuts ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
3: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: I el govern ha declarat avui d'interès general als futurs campus de salut de Barcelona i Girona, l'Hospital Clínic i el Nou Trueta. Es dona, doncs, prioritat absoluta amb aquest gest a tots dos projectes perquè siguin una realitat com abans millor. I el Bo Cultural Jove permetrà a partir d'aquest any adquirir instruments musicals, materials de creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts. A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a més sectors vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11 milions i mig d'euros. I setmana d'intensitat desigual pels equips catalans, amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió. El focus de l'última jornada, dissabte a la nit, està posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: dreams are bursting at the seams. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels volts de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella, que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a pobles petits o 160 milions a la rehabilitació d'habitatges. Escoltem Oriol Junqueras.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
2: A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
1: Notícies en xarxa.
4: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'un milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Jack Andic, detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
2: I la Global Sumud Flotilla ha informat al migdia que les forces militars israelianes han assaltat almenys a 100 milles nàutiques de Gaza 3 de les 10 embarcacions que es dirigeixen cap a la franja. Segons s'ha pogut retransmetre parcialment per YouTube, a través de les càmeres dels vaixells, lanxes ràpides militars han rodejat algunes embarcacions i les han abordat. Aquest dilluns les forces israelianes, recordem-ho, ja van abordar una quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu, a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.

散发

0: 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
3: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
2: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació a Zapatero amb una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha destacat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Escoltem Elma Saiz.
4: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
2: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà a la mesa sectorial de demà permetrà reconduir l'actual situació de tensió que s'està repercutint als centres educatius. En una compareixença al Parlament avui ha reconegut el cansament acumulat dels docents. Precisament Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Solsona suspèn la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música per les denúncies públiques d'assetjament contra el seu president. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu, on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant la policia no l'ha portat davant la policia o davant de la justícia. A més d'elles, una tercera afirmen que els hi va fer tocaments dins l'aula i va intentar fer-los un petó quan eren dins del seu cotxe.
1: Notícies en xarxa.
5: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
7: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: teva veu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
3: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
4: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
5: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació del pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
3: És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
6: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
3: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
1: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
3: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
1: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
3: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
1: I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
3: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals a les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
7: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: I en esport, Jordi Cervantes, focalitzades en la final de la Champions.
8: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olympique de Lió. És la sisena final europea consecutiva per a les culers, que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del playoff pel títol de la divisió nord femenina, que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns remets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista P7 hi ha 10 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un creu obert per circular en sentit nord. Recomanem com a possibles vies alternatives o bé la Nacional 340 o bé la C32, l'autopista del Garraf, que és de peatge. També comentar-vos que la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i també a Badia en sentit nord, en sentit Terrassa. La C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Marès, amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franc a la Barceloneta i d'Esna Adrià Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació.
4: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
0: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara pels republicans, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
5: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
6: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
5: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
7: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
5: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: I ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda hi ha nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
5: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
8: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
5: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
9: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
5: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: La investigació sobre la mort de l'empresari Isaac Andic a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només ha respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un 1 milió d'euros. Finalment, Jonathan Andic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
0: I un home mata ganivetades la seva exparella en el ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
4: Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
0: I el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
4: Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer a un pare legitimitat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill, major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
0: L'altre titular de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
4: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya.
0: Carina Bellbé.
11: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria

0: dreta contra l'executiu, que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
1: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
0: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
4: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria a centres de màxima complexitat. Sense entrar en xifres concretes, la proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
3: Doncs els sindicats convocants de la vaga havien exigit precisament una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
4: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
3: Esther Minguell.
5: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
6: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
5: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui ha estat el torn del Maresme i els Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Pep Collell.
7: 10.000 persones, segons la Intersindical, unes 2.000, segons la policia local, han sortit avui des de la plaça Espanya de Sabadell. Una nova jornada reivindicativa on la marea groga ha omplert els carrers, baixant per la Gran Via fins a arribar al davant de la seu dels serveis territorials de la comarca. La consigna era clara: tornar a carregar contra el departament, demanant més recursos pel sector. Així ho explicava Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació.
8: Hem perdut més d'un 22% de poder adquisitiu amb aquests 10 anys. Són les retallades que van començar amb el partit del Maragall. Volem això, que ens recuperem el nostre poder adquisitiu, que ens tornin el deute dels sexenis, que són 280 milions, que també ens van retallar, i volem poder ensenyar.
7: Una manifestació que arriba després de l'acord que ha signat Esquerra amb el PSC i que permetrà l'aprovació d'uns pressupostos de la Generalitat. Els sindicats han criticat aquest acord, mostrant-se crítics tant amb Esquerra com amb els comuns, perquè no es tradueixen en les millores que reclamen.
3: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
9: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà

0: allà de l'àmbit estrictament sanitari, i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
1: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
0: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
2: Doncs el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
3: No se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement a moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
5: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractaments habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
2: I el Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el nou dipòsit regulador de Vilaseca, una infraestructura que millora la seguretat i l'eficiència del subministrament d'aigua al Camp de Tarragona. El projecte, ubicat al nord del nucli urbà de Vilaseca, ha suposat una inversió de 9,2 milions d'euros, cofinançats al 50% amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
6: El nou dipòsit és el 46è del sistema del CAT i té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, equivalent a 10 piscines olímpiques. Aquesta infraestructura permet reforçar la regulació dels cabals i augmentar la capacitat de resposta davant incidències o aturades del servei. Segons el president del CAT, Marc Brunet, el dipòsit és una inversió fonamental per garantir el subministrament a municipis del Baix Camp i el Tarragonès, com poden ser Reus, Salous, Cambrils o Mont-roig del Camp, assegurant fins a 24 hores de servei en cas d'interrupció.
7: El nou dipòsit regulador de Vilaseca Nord és la peça clau per reforçar la seguretat i l'eficiència del sistema. I ho és perquè l'aigua no és només un recurs més. L'aigua és vida, és salut pública, és activitat econòmica, és cohesió territorial i és futur.
6: L'ACA ha destacat la importància de disposar d'infraestructures robustes per afrontar situacions extremes. Tant el CAT com les administracions implicades han subratllat també la integració paisatgística del depòsit, pràcticament imprescindible en l'entorn.
2: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro.
8: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques no totes il·legals el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
9: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteres ara és complicada.
8: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFES i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: I d'aquí uns minuts comença la gala d'entrega dels Premis de Comunicació que atorga la Generalitat de Catalunya i que aquest any han distingit a Televisió de Mataró i a la Xarxa, a banda del Diari de Sabadell, amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat.
5: El premi és concretament pel programa Hospital de Proximitat, coproduït per Televisió de Mataró i la Xarxa, per haver sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La docusèrie, que ja arriba a la seva segona temporada i que s'ha emès a les televisions locals i també a la 2CAT, endinsa les càmeres en centres com l'Hospital de Mataró i en mostra l'activitat sense adulterar-la.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen, després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
3: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
2: Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut la permanència tranquil·la a la Lliga F, la màxima categoria, renova l'entrenador Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
5: Tot això, molt content de poder, sobretot, de començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
4: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
2: En waterpolo avui quedarà definida la final del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals, després d'un triomf per a cada equip fins ara. Edu Lorrios és el porter i capità del Club Natació Sabadell.
6: Ahora encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy muy disputado.
2: I aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Es nou, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals, que es disputa el millor de 3. Les andreuenques acaben primeres a la Lliga regular.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
2: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
4: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
2: És el primer expresident investigat per corrupció, democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
5: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
0: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
2: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
0: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
2: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
0: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
2: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
0: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
2: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendak.
6: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
0: En esports, Jordi Cervantes, les blaugranes estan focalitzades en la final de la Champions.
7: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la 6ª final europea consecutiva per a les culers que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns ramets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7. Hi ha 12 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un carril obert per circular en sentit nord. Com a possibles vies alternatives es pot optar per la Nacional 340 o bé per la C32, que és de peatge. A banda d'això, a banda d'aquests problemes a l'AP7, la situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana. Només destacar-vos que la Ronda Dalt i a l'Antitud de Sarrià a Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i a l'Antitud de la Barceloneta a Poblenou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació.
4: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
0: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
5: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
6: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
5: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
7: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
5: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: Ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda, de fet, hi ha una nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge. Mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
5: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
8: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius,

0: objectius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
2: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
1: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
5: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció a democràcia a Espanya.
4: Carina Bellbé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
8: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes. Por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
4: En successos, Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
9: La investigació sobre la mort de l'empresari Isaac Andic a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només es respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'1 milió d'euros. Finalment, Jonathan Antic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
4: I un home mata ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
5: Els fets han passat pels vols a 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades a la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des de que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
4: En clau judicial, el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
5: Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer un pare legitimat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
5: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria en centres de màxima complexitat sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
4: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
5: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
4: Esther Vinguell.
10: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
11: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar, segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
10: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
4: I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. De fet, USTEC atribueix a les vagues al moviment d'educació per presentar aquesta proposta, però considera que encara no és cap proposta digna. Avui, això sí, ha estat el torn del Maresme i els Vallesos, protestes en aquests dos llocs on mestres i professors s'han concentrat a la Roca del Vallès. BOTV.
12: Entre 500 i 700 persones, segons els sindicats, han participat a les marxes de protesta de mestres i personal docent que s'han fet aquest matí al Vallès Oriental. La protesta ha començat a primera hora amb diverses accions, com la lectura d'un manifest a la plaça de la Porxada de Granollers, i ha continuat al migdia amb una marxa fins a la Roca del Vallès, que ha ocupat diverses carreteres comarcals. L'elecció de la Roca, poble natal del president de la Generalitat, ha tingut l'objectiu simbòlic de fer-li arribar les seves reivindicacions: millora salarial, augment de recursos a l'aula i menys retiu i burocràcia. Lluís Plaza, professor del Vallès Oriental.
13: Doncs que tenim un acord que és insatisfactori, que són sindicats minoritaris i que és una vergonya que això, el PSC i el govern s'agafi això i que faci cas omís a la resta de sindicats i a la majoria del col·lectiu que està àmpliament mobilitzat.
12: La marxa de docents ha sortit a primera hora del matí de Sant Celoni i ha anat sumant mestres a mida que avançava. Ho explica el delegat sindical d'USTEC al Vallès Oriental, Òscar Simón.
14: Ara mateix estan venint companys en bicicleta des de Sant Celoni i la idea és anar a la Roca perquè allà viu en Salvador Illa, perquè volem que el president s'arromangui, com es diu comúment, i arribem a un acord ja que solucioni el tema de recursos per a l'educació pública.
12: Al final de la jornada de protesta s'ha fet una assemblea per decidir properes accions del col·lectiu.
4: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
10: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
15: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
10: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Més qüestions. Les plantilles de Nissan s'han concentrat de nou aquesta tarda davant el consolat japonès a Barcelona per rebutjar el nou ERO que amenaça amb el tancament de facto del centre del Prat i retallades dràstiques a la zona franca. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
16: Bona tarda. Doncs fa pocs minuts que ha començat aquesta concentració aquí davant del consolat de Japó, on centenars de treballadors s'han sumat a la crida dels comitès d'empresa per dir no rotund al nou ERO de la multinacional japonesa. L'ambient és de molta indignació. Recordem que aquest expedient posa sobre la taula l'acomiadament de 211 persones. Joan Carles Llepés, coordinador de UGT a Nissan.
17: Veritablement, sempre havíem pensat que amb el tancament pensaven que ens anàvem a posar el resta de centres que quedaven, però en aquell moment justament l'empresa ens va dir que érem imprescindibles i que per al bé del tancament necessitava seguir mantenint l'activitat i tal. Justament 4 anys després ens ha presentat un informe on diu tot el contrari.
16: Per tant, la petició d'avui és molt clara i directa cap a l'administració. Els treballadors exigeixen una intervenció urgent per defensar-ne la indústria del país.
4: I en territori, el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. Un nou estudi constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil, a finals de 2027 es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
19: Una via per l'interior, pel prelitoral i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
18: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
4: I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. David Navarro.
20: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
21: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
20: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
3: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
2: I el Badalona Women, que continuarà un any més a la Lliga F, ha renovat el seu entrenador, Marc Ballester, per una temporada més. Ballester destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
4: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
2: En waterpolo aquest vespre tindrem dos partits en joc. A la divisió nord femenina arrenca el playoff pel títol i ho farà a les 9 amb el Sant Andreu i el Terrassa, que es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió nord masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
6: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
5: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
2: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alice Towers. La ciclista d'Esplugues de Llobregat no para de sumar triomfs després de guanyar la Vuelta a Espanya fa unes setmanes i fa tot just un mes l'Amstel Gold Race. I la selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. Serà davant la selecció de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa, que ja va acollir l'últim partit del combinat absolut davant l'Argentina l'estiu del 2023.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha sortit en llibertat al jutjat de Martorell poc abans a les 5 de la tarda, després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la jutgessa de Martorell li ha imposat per eludir la presó. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria i allà el jutjat han manillat. Andic només ha respost les preguntes del seu advocat. El fill del fundador de Mango haurà de comparèixer cada setmana al jutjat i no podrà sortir de l'estat. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a aquests dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. El coordinador del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com en clau mèdica.
3: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
2: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris. Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament, volem dir, dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i d'intel·ligència artificial. I el Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis molt alta als centres penitenciaris catalans després de comptabilitzar 11 morts el 2024, segons un informe anual sobre l'estat de les presons. L'organisme calcula que a Catalunya hi ha 12,7 suïcidis per 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és de 11,3. Dues de les persones que es van treure la vida eren dones. A banda, la ràtio d'interns per cada 100.000 habitants va créixer per tercer any consecutiu. I excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Estan totalment intactes i atribuïbles a Hermomir i Riquila, dos rics esposos d'aquella època. S'han localitzat, a més, 223 enterraments.
4: La soledat no desitjada és un fenomen que afecta cada cop a més persones a Catalunya, amb conseqüències profundes en la salut.

física, emocional i social. Aquesta problemàtica no discrimina edats, però és evident que les persones grans o amb algun nivell de dependència en pateixen molt més les conseqüències. A les grans ciutats com Barcelona, on més del 40% de les persones majors de 85 anys viuen soles, la soledat no volguda s'ha convertit en un desafiament social prioritari. Per abordar-ho, han sorgit iniciatives com el projecte comunitari Radars, liderat per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte treballa amb el teixit veïnal, comerços, farmàcies i voluntaris per crear una xarxa de suport que no només detecti casos de soledat, sinó que també fomenti la cohesió social als barris. Però què implica realment viure amb soledat no volguda? Com afecta la vida quotidiana de milers de persones al nostre territori? I, sobretot, què podem fer com a societat per revertir aquesta situació? Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: soledat no volguda i especialment de què podem fer nosaltres des de la comunitat per fer front a aquesta problemàtica, avui ens acompanya la Carme Ruiz. Ella és educadora a l'Hospital Sant Jordi, l'Hospital de Dia de Demències de l'Hospital de Granollers i membre del grup motor de cures de la Comunalitat de Cardedeu. Benvinguda, Carme.
1: Benvinguda
0: jo també.
1: Ja comencem.
0: Ens acompanya també Luc Luquetti, coordinador de l'Eix de Cures de la Comunalitat de Cardedeu. Molt bon dia, Luc.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanya també la Laura Dueña, responsable de Relacions Externes de la Fundació Vivir del Belloc, que treballen per la inclusió social de persones amb discapacitat i que també estan involucrats en la Comunalitat de Cardedeu. Molt bon dia, Laura.
3: Bon dia.
0: Som-hi, doncs, perquè parlem d'una problemàtica creixent i que, evidentment, tot i que la introducció parlàvem de xifres a les grans ciutats, afecta a tots els municipis del nostre país, no només a les grans ciutats. A nivell de punt de partida, Uc, quina podríem dir que és la situació a Cardedeu? L'envelliment de la població és una realitat generalitzada, però quina és la situació que ens trobem aquí a casa nostra?
2: Sí, malauradament no tenim una diagnosi acurada de quina és la situació, però sí que tenim indicis ja per converses que hem pogut tenir tant des de a nivell de CAP, no?, com a nivell d'Ajuntament i també en el grup de la Comunalitat, no?, de conèixer la realitat de Cardedeu, doncs que realment la problemàtica existeix i que realment cal posar mitjans per abordar-la. No tenim xifres, no tenim dades, és una tasca que seria interessant poder fer doncs a fons, no?, i tenir una diagnosi curada. I part del camí que hem de fer també és aquest, és la detectar aquestes persones, no?, saber qui són, quina és la seva situació, per poder fer un abordatge en condicions d'aquesta problemàtica.
0: Si ens comparem precisament amb una ciutat com Barcelona, on hi ha moltes més vivendes a nivell blocs de pisos, perquè ens entenguem, el fet d'estar en un municipi on pots tenir cases més aïllades és encara un perjudici més gran?
2: Sí que és veritat que Cardedeu té un avantatge, que és un poble amb una vida comunitària i associativa important. Tira. I que té una trama urbana compacta i poca urbanització, poca casa aïllada. Això suposo que ens dona cert avantatge respecte a altres municipis. I fins i tot podríem dir que la mida que té Cardedeu permet unes relacions socials que potser a ciutats grans no es donen. Vull dir que aquí sí que podem tenir cert avantatge.
0: Deies que no hi ha una diagnosi, però no sé si a nivell municipal existeix des de l'Ajuntament una xifra de quantes persones grans viuen soles, per exemple.
2: Serveis socials i CAP tenen les seves dades i de fet és una cosa que anava comentant en algun moment de la tertúlia, però l'avanço. Ara, com a Comunalitat, Ajuntament i CAP, farem un grup motor per començar a dissenyar un projecte, doncs, que pugui abordar aquesta problemàtica i en aquest espai, en aquest grup motor, són probablement començarem a posar xifres sobre la taula. Jo ara mateix les desconec, no tinc aquesta informació.
0: Doncs una de les principals o primeres tasques que s'haurà de trobar aquest grup motor, i que és molt important perquè crec que moltes vegades fins que no tenim xifres no acabem de prendre consciència sobre moltes coses, i serà molt interessant tenir aquesta dada. Qualsevol cas, Carme, tu que treballes de manera habitual amb persones grans i veus de primera mà com afecta aquesta soledat no volguda, quines podríem dir que són les principals conseqüències? Com afecta la gent gran viure d'aquesta manera no volguda?
3: Partint de la base que l'ésser humà és un ésser social per natura, necessita el seu entorn social, la seva xarxa per sobreviure tant a nivell físic com a nivell emocional, quan ens parlem de les persones grans, que a més, quanta més edat, més percentatge de dependència, més percentatge de discapacitat cognitiva i física, també implica que necessiten més la seva xarxa. Aleshores, el que sí que ens trobem amb persones grans que pateixen una soledat no volguda, que no vol dir que visquin soles, que no vol dir que visquin
0: gran
3: soles...
0: Gran puntualització.
3: Tenen tendència més a la pèrdua de memòria, tenen tendència més a la pèrdua de les seves rutines diàries, tenen tendència a la pèrdua dels seus hàbits socials, bueno, evidentment, quan un no es relaciona, el primer que es perd són els hàbits socials i les seves rutines. Quan es perd quan tot aquest entorn es modifica, el que constatem és que aquella persona entra en un procés depressiu i entra en un procés d'angoixa i de tristesa. Tenim una persona que ja per ella mateixa comença a ser més feble, que si a sobre hi afegim problemes de salut mental, perquè quan un està sol es torna trist i es torna habitualment més trist que enfadat, pel que jo he constatat, en aquesta situació encara s'afableixen més.
0: Si a nivell físic.
3: A nivell físic i a nivell cognitiu. O sigui, una persona que viu sola o viu en família, però viu, està més temps aïllada de la família, i aïllada vol dir asseguda en un sofà mirant la tele, eh? No vull dir que la tanquem en una habitació, sinó és una persona que mira més la tele o que està més aïllada del que és el seu entorn social, aquesta persona té més tendència a patir més davallada, tant física com emocional com psicològica.
0: Quines serien les senyals d'alerta? O sigui, com bé deies, una cosa és viure sol, que evidentment si vius sol doncs encara doncs, és més fàcil que estar en una situació.
3: No? Tens més risc, però no vol dir que tinguis una soledat no volguda, perquè moltes vegades hi ha persones que viuen soles però tenen una gran vida social fora de casa. Mm-hmm. D'acord? En canvi, hi ha moltes persones que viuen en família
0: i se senten soles.
3: I se sent, perquè aquí jo crec que la qüestió rau en el que jo percebo. La meva percepció, que la percepció de cadascun de nosaltres és absolutament respectable. Jo puc estar envoltada dels meus fills i sentir-me molt sola, o puc viure amb la meva parella i sentir-me molt sola, o puc viure sola i sentir-me molt acompanyada. Perquè els meus veïns cada dia em pregunten com estic.
0: Mm-hmm. Quines serien les senyals d'alerta? Com podem detectar que una persona se sent sola? Ja no direm viu sola, sinó se sent sola.
3: D'entrada, jo crec que la percepció que podem tenir és d'una manca de cura física a tots nivells, una manca d'eixir, de sortir al carrer, una manca de converses coherents i una manca de reflex en l'altre. Mhm.
0: Que és on hem d'estar alerta, eh?
3: Ahà. Jo sempre dic que la meva àvia, que vivia al carrer Sant Ramon, ella deia, el dia que la senyora Maria, que era la verdulera, que vivia dos portes més avall, no aixequi la persiana, hauré de trucar a la porta, no? I això va passar amb el senyor del costat, que vivia el número del costat, i un dia aquell senyor no va aixecar la porta, i el meu avi va anar a trucar, i és que estava fregit, s'havia mort, no? I això em va quedar a mi molt present, no? El dia que la Maria no aixequi la persiana, hauré de trucar a la porta, perquè la Maria cada dia a les 8 aixeca la persiana. Doncs això és estar pendent de l'altre. I això és el que sí que crea xarxa. Saber que tens algú, encara que tu visquis sol, que si un dia no aixeques la persiana, vindrà a trucar a la teva porta.
0: I què important és aquesta xarxa? Potser l'afectació més evident és la de les persones grans, perquè al final és una condició futura sine qua non per tota la població, però la soledat no volguda també afecta d'una manera molt directa a persones amb algun tipus de discapacitat. I aquí podem parlar tant de marginació social, però també de dependència en el dia a dia. Laura, com afecta aquesta soledat no volguda en els casos de persones amb discapacitat?
1: Doncs a mi m'agrada molt sovint aquestes preguntes per veure que realment les diferències a primera vista són les mateixes que amb qualsevol altra persona. Mm-hmm. Però sí que és cert que són persones que de per si ja han viscut una vulnerabilitat

0: necessitats de suport. A més es fan grans, perquè també envelleixen, que abans ho parlàvem, no?, aquí fora de connexió, doncs, clar, ens hem trobat també que d'uns anys aquí, doncs, evidentment, les persones amb discapacitat també es fan grans, no? No és que abans no se'n fessin, però és cert que la seva mitjana de vida era inferior a la d'ara, i la majoria vivien aïllades en institucions, no?, doncs en manicomis o en centres perduts a la muntanya que no els veia ningú, no? I gràcies, doncs, als moviments socials que hi ha hagut i a la desinstitucionalització d'aquestes persones, doncs, evidentment, formen part de la comunitat i també envelleixen, i és un mateix problema que, bueno, el mateix que, és que jo anava escoltant a la Carme i dic, és que la diferència és mínima, perquè al final tots tenim aquesta necessitat social. La manera de com pal·liar-la, pot haver-hi més dificultat o menys, no? Perquè si jo, clar, si jo ni tan sols puc verbalitzar que em sento sol perquè no parlo, perquè no entenc, encara és més fort, però al final les necessitats són les mateixes, no? I bé, sí, o sigui, les barreres hi són, i la soledat no volguda, en aquest cas, doncs s'ha de tractar potser amb una mica més de peculiaritat, no? Obrint una mica més les mires, però al final tots anem allà mateix, les conseqüències igual, anava a escoltar la Carme i dic, és que és el mateix, o sigui, ja hi ha un deteriorament cognitiu, si a més, no? Estàs sol, doncs, o et sents sol, ni et cuides físicament, hi ha un deteriorament cognitiu molt més elevat que del que ja tens, no? Si no hi ha un manteniment d'aquests hàbits, una... I, jolín, poder-te relacionar amb el teu entorn. És que és algo que és tan natural, que quan no hi és, a mi encara em sobta, saps? Penso, mare meva, que no pot ser, no? Vull dir, hem de... I aquí, com dèiem, doncs, la comunitat pot fer un paper molt important. És clau.
1: Sí, també volia comentar el col·lectiu jove, sí, perquè que ho hem parlat en el grup, sí, més d'un cop, i també perquè des de la cooperativa Barsembrant on treballo hem estat en un projecte de salut mental i joves, i llavors també ens hem trobat molt amb aquesta realitat en joves, no? Que sembla que potser no s'ha de donar tant, però s'està donant molt, i s'està donant més probablement que en altres moments, perquè després de l'aïllament que va haver-hi la pandèmia, tot el tema també de la connexió o sí, la connexió a les xarxes socials fa que hi hagi aquest aïllament, que molts joves doncs cada cop es quedin més a casa, i això genera unes problemàtiques de salut mental i totes aquestes que estàvem comentant, que de cara als joves també és un problema.
2: Em dóna la sensació, no sé si estareu d'acord, però que aquí es barregen dues coses. D'una banda, una societat que cada vegada ha tendit més cap a la individualitat, uh-huh, i cap al, bueno, soluciono el meu i ja està, no? Viure, sí, aïllat de la resta o sense necessitat de xarxa, i un altre, doncs, això, no? aquest aïllament forçat que ens va generar la pandèmia, afegeixi les xarxes socials, vull dir, que com tot ens ha anat derivant a que no necessitis a res ni ningú, i ens hem oblidat una mica que de manera natural, com deia la Carme abans, som éssers socials i necessitem aquesta xarxa, no? I ara és com que hi ha gent que no sap com entrar o com tornar a entrar, no? I sobretot en el sector jove, que potser no ho han viscut, no? Com em sociabilitzo ara d'una manera normal amb la resta de la comunitat, no? I no sempre se sap fer, perquè t'ho has perdut, no? La teva educació, aquesta fase, potser te l'has saltat, sí, sí, no? I el món t'ho ha posat massa fàcil perquè no et fos necessari, no? I llavors, redirigir això no és pas fàcil. Que està clar és que fa falta aquesta xarxa, fan falta aquestes cures que estàvem dient, i per això, doncs, aquestes iniciatives que s'estan intentant prenent també des de la comunalitat, com una, per exemple, és aquesta que es va fer aquest Nadal amb aquesta passejada sota el lema "No deixem ningú sol", i es va fer una passejada per la Fira de Nadal. Explicau-nos una mica quin era l'objectiu d'aquesta passejada i què us heu trobat després d'aquesta primera acció.
3: Si no et sap greu, responc jo.
2: Endavant.
3: Vinga. Després, Laura, m'ajudes. Si em deixo una cosa que... L'objectiu de la passejada per la Fira, jo crec que el més important era visibilitzar que hi ha un col·lectiu de la nostra societat que se sent sol, i que se sent sol i no vol estar sol. Aquest era l'objectiu principal, però també hi havia... això anava darrere de la feina que portàvem 3 mesos treballant amb el grup que hem creat de la comunalitat, per poder, d'alguna manera, detectar

0: Hi ha casos de soledat no volguda i donar un espai en el que aquestes persones se sentissin acompanyades. Per què vam triar la fira? La fira la vam triar per tres motius. El primer motiu és perquè una persona de 90 anys que va amb caminador té més dificultats d'accedir a un espai absolutament exterior, amb desnivells i carregat de gent, com és la fira de Cardedeu, i molts d'ells que havien anat a la fira però que ara ja no hi podien anar perquè no poden anar sols, poguessin tornar a gaudir d'una de les activitats més importants de la nostra societat durant l'any. Aquesta era una part. L'altra part era posar en valor la presència d'aquestes persones en aquestes activitats i que fossin visibles. És a dir, nosaltres anàvem identificats, ells anaven identificats i evidentment se'ns identificava que érem 12-14 persones grans, amb tots, pràcticament tots amb caminadors, i 12 persones identificades com acompanyants. I a més, jo crec que aquest acte de visibilitat i d'igualtat va donar el seu fruit, perquè a partir d'aquell moment la gent estava: qui sou? Què feu? D'on surten? No? Preguntant. Jo crec que hi ha hagut persones que s'han incorporat en el grup de treball a partir d'aquella activitat. I quin és el resultat? El resultat és que les persones que van participar van gaudir de 2 hores de passejada, d'una estona d'aperitiu, d'una altra estona de veure el pessebre per ells sols, poder accedir a la sala, a la capella de Sant Corneli i veure i gaudir del pessebre que hi havia a la capella, i una estona de compartir amb uns infants que els hi havien fet per ells, expressament per ells, unes targetes de Nadal. Clar, aquest espai que no va arribar a les 2 hores, crec jo, vam concentrar tota una quantitat d'activitats d'una forma lleugera, suau, tranquil·la, pausada, però molt dinàmica al mateix temps. No? I ells, les persones grans, jo crec que van sortir molt enfortides i van sortir molt satisfetes. De fet, ens van demanar, si us plau, quan podem tornar a fer-ho, no? Que després es vam dir, bueno, doncs ja buscarem un forat i farem, i intentarem d'alguna manera, no?, calendaritzar alguna activitat de manera que ells puguin també tenir una referència temporal, que això és molt important, eh? Uh-huh. És molt important una referència temporal perquè sàpiguen que tal dia ens tornarem a trobar i farem una activitat determinada.
1: A més, segurament per aquestes persones tenir aquesta data al calendari ja genera certa il·lusió, no?
0: Una expectativa.
1: És una expectativa, exacte. Laura, què n'extreus, o sigui, què n'extreus tu d'una acció com aquesta?
2: A mi tota l'estona em venia al cap una frase que vam fer per una cançó que vam fer l'any passat, que era: si no mires, no veus. No? Llavors, aquestes accions són les que fan que visibilitzar coses que, pel motiu que sigui, doncs hi són i se'ns ha oblidat. O no les veiem, o se'ns oblida, o, bueno, doncs malauradament aquesta individualitat que la societat ens força, no?, a anar una mica a la nostra, doncs és un acte imprescindible i el primer, no?, tret de sortida. Jo vaig sortir molt molt empoderada.
0: Empoderada, vam sortir allà.
2: I molt de, si us plau, o sigui, com hem estat fins ara així? O sigui, com no havíem fet res igual, no? I molt pensant en aquest Cardedeu que volem, no? Doncs que cuidi, que totes les persones hi tinguin la seva, hi participin, i donar-los el valor que tenen. Jo, clar, jo és que amb la gent gran, a més, precisament, no? Que dius, és que, clar, jo la poca estona que vaig poder estar parlant amb calma, és que, clar, tot el que aquesta persona m'està portant avui és que, bueno, és que a mi ja em condeix per pràcticament la resta de la meva vida, no? Llavors, trobar aquest punt. I a nosaltres ens passa, quan a vegades fem activitats comunitàries, la intergeneracionalitat, jolín, quina paraula
1: més.
2: És
1: complicada, eh? Però ho has fet molt bé, Laura.
2: És màxima. O sigui, jo crec que som tan rics i riques que ho hem d'aprofitar més.
0: Però aquí hi ha una... Jo crec que aquí hi ha una cosa que hem de tenir molt present, també. És educant la mirada. Mm-hmm. Hem d'aprendre a mirar. I hem d'aprendre a mirar a tots els estrats generacionals. No ens hem de quedar només amb la gent gran, no? I hem d'aprendre a mirar amb unes ulleres que ens permetin veure quines són les mancances de l'altre. Perquè si jo veig les mancances de l'altre, puc complementar-les o puc col·laborar-hi en millorar-les o canviar-les. Tu has dit una cosa, no? Si no mirem, no veiem, no? I això és una sortida de l'armari. Si no es visibilitza una situació, aquella situació no existeix. I això serveix per tots els temes socials que tenim en el nostre món. Ja parlo de Cardedeu, a casa nostra, no? Perquè no només ens quedarem amb la gent gran, que és per mi, com a Carme, per mi són molt importants, però no podem deixar de mirar els infants. També hi ha infants que se senten sols perquè tenen una discapacitat intel·lectual o física o del que sigui. Adults que, pel que sigui, per la mala sort que els hi ha portat la vida i han de dormir al carrer, ningú se'ls mira. I aquesta mirada és el que ens ajudarà d'alguna manera a canviar. I la mirada també ens ajudarà amb el projecte Radars, perquè de qui va el projecte Radars? Canviar la mirada.
1: Hi havia unes imatges, tinc l'opció, l'oportunitat de veure imatges d'aquesta passejada, i les cares que feien quan rebien les postals dels infants, és que allò valor. O sigui, aquelles cares de la gent gran rebent les postals dels infants, perquè més això que potser per aquella criatura, bueno, és una estona, per aquella persona gran que rep, segurament és emocionant, no? I arribaran a casa i ho penjaran a la nevera i ho rebran amb molta il·lusió. Ens arriba, per sorpresa ens hem quedat així, pensàvem, jo anava molt còmode de temps, però sí que molt ràpid. Hug, digue'ns una miqueta, perquè comencen moltes iniciatives des de la comunalitat i segurament fan falta mans per aquestes iniciatives. La gent que vulgui fer un cop de mà amb tots aquests projectes que es tiren endavant per fer front a la soledat no volguda, com poden contactar amb la comunalitat?
3: Sí, que ens contactin per correu electrònic a comunalitat@comunalitatcardedeu.cat o per telèfon també, per WhatsApp 676915828, i que sumin aquest grup que estem formant o que hem format per abordar aquesta problemàtica i a més perquè anem a construir un projecte d'aquest Cardedeu que cuida i llavors necessitem aquesta xarxa, aquesta xarxa comunitària, no?, que volem fer entre voluntariat, comerços, etc., no?, i bastir aquesta xarxa comunitària que no deixi ningú sol. Aquest és l'objectiu.
1: Doncs clar que sí, sumeu-vos, perquè aquí fan falta mans, fa falta comunitat per fer front a aquesta soledat no volguda per cap de nosaltres, així que ja heu sentit els missatges, si no us els deixarem també per xarxes socials, però sumeu-vos, que entre totes ho podrem fer bastant, bastant millor del que ho estem fent. Gràcies per escoltar-nos, gràcies Laura, Hug, Carme, per acompanyar-nos, i ens trobem properament perquè estarem a la White de Què aneu fent. Ens retrobem a les zones d'aquí una setmaneta amb un nou capítol de La Comuna.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'USTEC atribueix a les vagues la nova oferta d'educació entorn de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT per intentar desencallar el conflicte, però creu que el que ha traslladat el govern encara no és una resposta digna, sinó inicial, incompleta i sense garanties suficients. En matèria salarial, un punt troncal de l'enfrontament, recordem-ho, el sindicat diu que l'oferta de l'executiu tampoc respon a la reivindicació del col·lectiu. Creuen des de l'USTEC que accelerar de 4 a 3 anys els pagaments ja previstos no és una recuperació real de poder adquisitiu. I un altre front amb el que els sindicats pressionen al govern és el bloqueig, excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. Escoltem la presidenta de l'associació, Cristina Búcar.
3: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
2: I portaveus de la família Andic han reiterat la innocència de Jonathan després que la jutgessa de Martorell hagi decretat presó provisional sota una fiança d'1 milió d'euros pel fill gran del fundador de Mango, acusat de la seva mort. El responsable de l'equip legal de la defensa d'Andic, el lletrat Cristóbal Martell, ha assegurat que la conjectura de l'homicidi és inconscient, però sobretot dolorosa, perquè estigmatitza un home innocent. L'escrit de la jutgessa constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartada la caiguda, que fos accidental, a partir de les lesions del cos. I la Comissió Europea ha presentat un paquet de mesures per respondre a l'augment del preu dels fertilitzants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Entre aquestes, ha plantejat permetre que els estats membres avancin ajudes als agricultors a través de la Política Agrària Comuna, la PAC, o estudiar la creació de reserves per garantir el subministrament de fertilitzants a llarg termini. I el Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat un nou dipòsit regulador de Vilaseca, una estructura que millora la seguretat i l'eficiència del subministrament de l'aigua al Camp de Tarragona. El projecte, ubicat al nord del nucli urbà de Vilaseca, suposa una inversió de 9,2 milions d'euros cofinançada per l'Agència Catalana de l'Aigua. El dipòsit té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, equivalent a 10 piscines olímpiques.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà hi ha prevista una reunió de la mesa sectorial entre Educació i els sindicats en vaga. De moment, la CGT ja ha dit que considera la proposta que els ha enviat el departament d'insuficient. El sindicat diu, però, que assistirà a la mesa per responsabilitat social i per continuar negociant. En termes semblants, s'ha expressat el sindicat majoritari, USTEC, que ha atribuït a les vagues la nova oferta d'educació per intentar desencallar el conflicte, però creu que la proposta que ha traslladat al govern encara no és digna, sinó incompleta i sense garanties. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha dit que la proposta que s'ha presentat al sindicat s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit en Comissions Obreres i UGT. Niubó ho ha dit en una compareixença al Parlament, en la qual ha dit també que el pacte és un punt de partida, però ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'ha de continuar treballant en els cursos vinents.
3: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació.
2: Al voltant de mig miler de docents del Maresme i els Vallesos s'han manifestat avui per reclamar millores. Demà estan convocats a la vaga els col·lectius de 0 a 3 anys. I l'escrit de la jutgessa que ha ordenat presó provisional amb fiança d'1 milió d'euros per a Jonathan Andic constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartat que fos una caiguda accidental a partir de les lesions del cos. A més, observa que pare i fill no tenien bona relació des de 2015 després que el fundador de Mango hagués plegat de l'empresa atorgant més responsabilitat al fill i hagués decidit tornar-hi posteriorment. També considera que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat els dies previs a l'excursió al pare i li va proposar la sortida després d'haver sabut que el fundador de l'empresa preveia modificar el testament. I les dones d'entre 35 i 54 anys seran les més afectades per l'irrupció de la intel·ligència artificial al mercat laboral. Aquesta és una de les conclusions de l'informe Impacte de la IA generativa al mercat laboral que ha presentat la Cambra de Comerç. L'estudi assenyala com les ocupacions més exposades, la transformació administrativa, la comptabilitat i el telemàrqueting. I el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan al sector, fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres de biblioteques. All aboard! The night train.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball. Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim amb més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades. És deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema 7 de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta bàsicament selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, eh? 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música català, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspen Cat. Ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics. Amb temes com aquesta Nit d'Esperança des del treball Ascens

0: Fa uns instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxigen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Canviem ara totalment de latitud, ens n'anem cap als Estats Units per a recuperar una cançó d'un artista conegudíssim d'aquella dècada, Lionel Richie, All Night Long.
2: Rock and Classics.
1: Rock and Classics.

All Night Long, amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, eh? Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra, amb The Blasters.

Fighting, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de després de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem el nostre país, tal com hem començat, amb els Sau. Amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995 i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Son las 2. Radio Cardedeu 90.7.